0: botiguers estaven molt contents, perquè que era molt complicat caminar per la plaça, perquè tu caminaves per allà i compra'm una rosa, un cole, compra'm una rosa, un altre cole. Sorties de la plaça encara que no volguessis amb quatre roses, perquè tothom tenia una bona causa per voler vendre tant llibres com a flors.
1: I, Jorge, vosaltres veu fer una porra allà a la biblioteca?
0: Bueno, va ser una miqueta entre tu i jo més que la biblioteca.
1: Ah, vale.
0: Sí. quan vam fer el programa fa ja, crec que són 3 setmanes...
1: És que fa temps, sí.
0: I vam parlar una miqueta dels llibres que jo creia que sortirien guanyadors, o guanyadors, no sé si és el termini correcte, que vendrien més llibres al Sant Jordi. Però que quan ho vam fer, no vam tenir en compte que si era ficció, si era no ficció, si català, clar, si castellà. Nosaltres vam fer una miqueta més la porra a l'engròs, no?
1: Sí, a lo grande.
0: A lo grande, sí. Però igualment crec que hem estat bastant acertades entre tu i jo el que va ser el més venut. Mira, nosaltres vam dir aquí a la ràdio en directe que un dels llibres més venuts seria Crispetes de madrugada,
1: sí,
0: de matinada, o Palomites de madrugada. I en català va ser el llibre de ficció més venut.
1: Molt bé.
0: Sí, sí, nosaltres també vam comentar que El lloc del silenci, de Gil Prat sobre Roca, un thriller, seria un dels més venuts també, i també ha estat el segon més venut.
1: Uau! Perquè
0: anàvem bastant
1: encaminats, no?
0: Sí, sí, sí. El que no vam tenir en compte, jo almenys, el llibre més venut en català de no ficció ha estat un llibre d'Òscar Andreu que es titula Manual de defensa del català. Aquest jo el tenia fora del radar, la veritat, i ha estat el més venut en no ficció catalana.
1: És curiós, de defensa del català.
0: I el que sí que teníem, sí que vaig apostar fortament per ell, era Anatomia de l'esperança, i aquest ha estat en tercera posició.
1: Molt bé.
0: O sigui que, bueno, més o menys, hi ha hagut una bona venda. I després, en ficció, en castellà, el que s'ha endut el gat a l'aigua ha estat la persona que va dir unes declaracions que Sant Jordi no hauria de fer Sant Jordi.
1: Ah, clar.
0: Que ha estat Eduardo Mendoza, con La intriga del funeral inconveniente.
1: Clar, és que al final és el que vam parlar. Va ser molt oportú.
0: Sí. Sí, sí, no m'estranyaria gens ni mica que fos una
1: estratègia,
0: una,
1: no?
0: Una estratègia, sí.
1: Sí, perquè això ha donat per parlar molt d'ell durant els darrers dies, i aquí s'ha posicionat o es va posicionar a favor i en contra.
0: Sempre diuen, no, això de que más vale que hablen de ti aunque sea mal, ¿no?
1: Pues clar, habla de mi, clar que sí. Més coses?
0: Mira, sí, un dels que també apostàvem nosaltres molt fortament per aquesta campanya de Sant Jordi en castellà era Maite, de Fernando Aramburu. Jo pensava que estaria una miqueta més amunt, però ha quedat en la 6a posició.
1: Molt bé.
0: Més venuts. I el segon i el tercer més venuts són La ciutat de les luces muertes, de David Uclés, que jo no el tenia a la meva llista, però sí que aquí a la biblioteca el demanen molt.
1: Jo és el que vaig regalar.
0: Sí?
1: Sí, aquest és el que jo vaig regalar aquest any.
0: I el tercer és un dels que jo apostava molt fortament també per ell, que és Com eres flores, de Lucía Soya, que també va quedar, bueno, així, en tercera posició.
1: Molt
0: I
1: bé.
0: I després, d'altres que van comentar, que també estan a les llistes, pues seria el Nunca estuviste solo, de Albert Espinosa, que ha quedat al 9è, Llevarás tu nombre, de Son Sol y Sonega, que va ser finalista del planeta.
1: Onega.
0: Sí, el que no està a les llistes, el que no veig, és el del Juan del Val, que no ha entrat en els 10 primers. Però bueno, aquí...
1: Com que li han fet tanta crítica...
0: També. No. Aquí no ha sortit tan bé com a l'Eduardo Mendoza.
1: No, no li ha sortit tan bé, no ha sortit tan bé parat. En qualsevol cas, la qüestió és poder llegir, gaudir de la literatura, cadascú el que li agradi, i si no, doncs ja sabeu, a la biblioteca trobeu tot i més.
0: Sí, sí, sí. La veritat que sí, sempre diem que nosaltres estem aquí per fer diferents serveis, no? I un dels que menys ens agrada a nosaltres és la de la prescripció, per dir-ho de manera lectora, no?
1: Clar.
0: Si la gent ve a la biblioteca i ens diu què li agrada, què no li agrada, quin tipus Mira, hem tingut casos algunes vegades que em diuen vull un llibre que no passi de 180 pàgines, que sigui molt divertit i que tingui la lletra gran.
1: Ho demanen tot, eh?
0: I el ChatGPT, això has de venir a la Biblioteca de Montornès, que coneixem el nostre fons perfectament, i entre tots els companys i companyes doncs fem per aconseguir que el llibre que necessita cada persona.
1: Clar. És important, doncs, això, deixar-se aconsellar i, sobretot, que vosaltres teniu l'experiència, la vostra personal, però també la de tota la gent que, veïns i veïnes, s'apropen a la biblioteca i us diuen, ostres, aquest llibre m'ha agradat molt o aquest llibre m'ha decepcionat. Sí, llavors, clar, la visió és molt més àmplia, no?
0: Clar, nosaltres sempre, i a més, hi ha algunes persones que són usuaris i usuaris habituals que li s'agrada comentar, que et diuen que, com tu dius molt bé, que les ha semblat, perquè nosaltres no arribem a llegir tots els llibres, ni molt menys.
1: Clar.
0: Perquè, a més, de vegades es pensa la gent que podem llegir aquí al treball, no, aquí fem altres coses, però no llegim llibres. I que tot el que llegim sempre és el nostre, com tothom, el temps de lleure. Però sí que tenim la sort que molta gent ens comenta, ens aconsella, ens diu que si li ha agradat molt o poc, i ens fan petites observacions que ens serveixen a nosaltres per tenir un bagatge molt, molt gran.
1: Mm-hmm. Perfecte. Doncs hem fet un repàs, crec que no ens deixem res, Jorge?
0: Jo crec que no, que ha sigut un Sant Jordi molt interessant, que s'han venut molts llibres. Ara només el nostre desig seria no només que es venguin els llibres, sinó que també pues, la gent els llegeixi, saps?
1: Clar, home!
0: Perquè moltes vegades es venen llibres però es queden allà a la prestatgeria re macos, re molt ben posats, però no s'acaben de llegir.
1: Home, això no té molt sentit. Hem de...
0: Sí.
1: Sí passa, oi?
0: Sí. I, bueno, i si vols fem ràpidament un recordatori de les activitats que tenim pel mes de maig i ja estaríem.
1: Doncs vinga, perfecte.
0: Mira, pel mes de maig comencem encara que, com sempre, tenim les nostres activitats regulars, que serien les converses en diferents idiomes i els contes al racó de lectura de la biblioteca de la sala infantil, pues, extraordinari aquest mes tenim una tertúlia del temps retrobat on recuperem la memòria a través d'objectes antics.
1: Uh-huh.
0: Les diferents persones que vindran a la tertúlia portaran pues, rellotges, monedes, algunes fotografies, objectes que ells puguin explicar històries envers aquests objectes. Serà molt interessant, és demà divendres 8 de maig a les 18:30. És totalment obert i qualsevol persona que vulgui tant venir a portar un objecte com venir a escoltar les diferents històries,
1: uh-huh,
0: una moneda, un llibre de text, una fotografia, peces senzilles que amaguen històries increïbles.
1: Molt bé. Demà?
0: Demà, dia 8, a les 6:45, que serien les 6:30.
1: Uh-huh. Molt bé. A la biblioteca?
0: Sí. La setmana que ve tenim una setmana molt de conte, molt d'imaginació. Tenim el dijous 14 a 6:45, a les 5:30, tenim Patufets i altres bitxets. La Susanna Nabó ens va explicar una història pels més i les més petites de la casa. Infants que tinguin entre 6 mesos i 3 anys poden venir, acompanyats sempre d'una persona adulta, perquè no sé com vindran a la biblioteca. És un conte una miqueta, és adaptat a les seves necessitats, uns 30 minuts, i després també relacionat amb els objectes que s'han explicat als contes, estaran tocant i descobrint un món de sensacions aquí a la biblioteca.
1: Jorge, aquestes activitats que feu per canalla tan petita, tenen molta acceptació, no?
0: Sempre han funcionat molt bé, sempre. Sempre. També t'haig de dir que últimament costa una miqueta més que vingui a les famílies. No sé si perquè estan més ocupades, perquè estan comencen a pensar que la narració oral no és tan important, que amb els mòbils ho tenen tot fet. Jo no lo sé. No. Aquí com mi crítica velada. No. Però sí que hi ha hagut una petita davallada en els contes de 0 a 3 anys. Nosaltres animem a totes les famílies sempre que vinguin. Hem tingut de vegades aforaments de 40 infants, 40 infants, poder 35 o així, que són moltíssims i estem molt contents quan ve molta gent, perquè a més venen grans professionals a fer contes per aquesta canalla, i a més no només l'estona divertida que passa la canalla, sinó que s'aprenen que a través de la narració oral, els ritmes, les cantarelles, pots arribar a ensenyar, a descobrir el món. És un moment de connexió entre els pares, mares, fills i filles, perquè tu poses el teu nen o nena a la falda, mm-hmm. i passes un moment de connexió molt divertit i és molt interessant. I nosaltres creiem realment, ho creiem molt seriosament, que els contes, la transmissió oral, és superimportant per la canalla.
1: Doncs ja sabeu, aprofiteu, perquè ho tenim a Montornès, 14 de maig, 5:30 de la tarda, sí. Una proposta molt adient per famílies i també doncs, per crear vincles, que és encara més...
0: Sí, que va més enllà del conte.
1: Això mateix.
0: Més enllà de venir 30 o 40 minuts per fer una activitat perquè el nen o la nena estigui distret. No, és que és, el nen estarà distret. Aprendrà o tindrà experiències de tàctils, sonores, perceptives. Tindrà que veure amb el to de la veu, les inflexions diferents que fan els narradors, en aquest cas narradora. Mm-hmm. Bueno, nosaltres creiem que el vincle que es crea entre les famílies quan venen a fer contes és molt, molt gran.
1: Més coses, Jorge.
0: Mira, el divendres 15, a 17:45 igualment, a les 17:30, tenim una activitat, nosaltres a la biblioteca tenim dos clubs de lectura infantils, un que porta la Yolanda i un que porta la Charo, a partir de tercer de primària, de tercer a sisè de primària, tercer, quart, cinquè, sisè. Bueno, pues el divendres 15 de maig fem la cloenda del club de lectura i ens ve a parlar aquell dia de forma molt especial la Tina Vallès. La Tina Vallès és una escriptora que té molts premis, té molts llibres infantils, i aquell dia parlarem sobre els pòstits del senyor Noissoc. ¿Vale? El llibre el tenim a la biblioteca, no tan sols per les nenes i nens que acostumen a venir a la tertúlia, sinó per qualsevol família que vulgui venir a agafar el llibre, el pot llegir, encara té temps de llegir-lo fins la setmana que ve, i conèixer una autora que té un gran recorregut i que sempre és molt interessant conèixer els autors i les autores dels llibres.
1: Això sempre suma, és un plus.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: I ara, ja, per acabar, dues activitats adultes que serien el divendres 22 de maig i el divendres 29 de maig. Una seria una narració de contes per adults a càrrec de la Xere Bardagí, que és una narradora de contes meravellosa, fantàstica, i parlarà d'una persona, farà la narració literària de Berta Cáceres, que va ser una líder indígena i defensora dels drets humans que va estar assassinada el 2016 per la seva lluita contra els projectes que anaven en contra de la zona del seu poble, de la seva aldea, i que estaven traient tots els minerals i recursos que tenien per sobreviure. Va ser una activista que va posar les coses difícils i va acabar morint. I, bueno, des de les biblioteques, dins del programa Llegint Gèneres, un món més just per a les dones, fem aquesta activitat de lectura de contes. Diem per adults, però en realitat és per tots els públics, perquè és una història molt interessant que creiem que la gent estaria molt bé que s'apropés per conèixer-la.
1: Home, molt interessant aquesta proposta, em sembla, eh?
0: Mm-hmm. Sí que ho és, sí.
1: Has dit dia 22?
0: Sí.
1: De maig, a quina hora?
0: A les 7 de la tarda.
1: Molt bé.
0: I ja per acabar, ens tornen a visitar aquí a la biblioteca després de l'èxit de l'última xerrada que van fer. Tornen a fer una xerrada filosòfica al Miguel Ángel i al Mica Franganillo. No sé si es coneixen, són veïns d'aquí de Montornès de fa molt temps i han vingut a la biblioteca a fer diferents xerrades i aquesta vegada porten una xerrada que em sembla molt interessant, que ja hi ha molta gent apuntada, que es titula La felicitat del dia a dia, manual per una vida en harmonia.
1: Molt bé. I exactament, aquests veïns de Montornès, què fan?
0: Com que fan?
1: Què fan? Una xerrada?
0: Sí,
1: oberta, on la gent participa?
0: Sí, és una xerrada de col·loqui on ells comencen a explicar coses, però la gent intervé amb les experiències, opinions... És més que una xerrada ben bé, és un col·loqui. L'altra vegada, fa uns dies, van venir a Setmana Santa, abans, els dies de Setmana Santa, van venir i van fer una xerrada sobre el pecado i la redenció. I va ser superinteressant, superinteressant. La veritat que va ser d'una qualitat

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Núria Cachán.
0: Ràdio Montornès,

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte con Núria Cachán.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

Ràdio Montornès 91.2 FM. Ràdio Montornès 91.2 FM.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Para los atrevidos.
2: What's with lightning?
0: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
3: Esta fiesta no termina.
0: Nostálgicos. Repetidores.
4: Repetimos.
0: Tímidos. Bailones.
5: Bailando.
0: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
6: EGB FM con Valen del Olmo.
0: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornès.
7: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
0: Estàs escoltant Radio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la 2 a Sant Vicenç dels Horts, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A més, una altra avaria, en aquest cas a la C31 a Sitges, obliga també a donar pas alternatiu. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C58 a Barcelona, a la P7 a Barberà del Vallès, a la C32 a Sant Boi de Llobregat i, finalment, a la B30 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments encara els trens que circulen entre Cambrils Vinaròs per un robatori de cable entre Ulldecona i l'Aldea. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat la Unió Europea amb aplicar aranzels molt més alts si abans del 4 de juliol no elimina les tarifes als productes nord-americans. Paral·lelament, un tribunal comercial dels Estats Units ha declarat il·legals els aranzels universals del 10% aprovats per Trump al febrer en considerar que l'executiu no podia aplicar-los utilitzant la llei del comerç del 1974. I crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament, volíem dir, previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no tracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà, per tant, cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. I mentre continua el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de País en 14 centres de Catalunya i després del rebuig també de la comunitat educativa, des de Mossos d'Esquadra denuncien que no han rebut encara més informació al respecte, però han reiterat que la seva funció no substituirà la dels professionals com ara integradors, mestres, educadors o psicòlegs. Ho ha dit avui a la xarxa l'Imma Viudes, que és portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra.
2: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
1: Tot plegat se suma a un nou conflicte i és que els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
5: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxano. Au, ja m'ha acabat.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
0: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem oblidat un accident a la 2 a Cervera, direcció Barcelona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A banda, també un altre accident, en aquest cas a l'AP7, a Olèrdola, també talla un carril direcció Tarragona. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C58 a Barcelona i finalment a l'AP7 a Barberà del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens que circulen entre Cambrils i Vinaròs per un robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea. I, de fet, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. I crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst pel diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà, en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. I Salut ha rebaixat dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Mercedes Guerrero, vicepresidenta del COIP i llevadora, ha vinculat aquestes dades a un canvi en la concepció de la sexualitat de la societat i ha reivindicat una educació sexual en edats primerenques. Avui a la xarxa.
2: La societat evoluciona i això no ho podem controlar. El que sí que sabem des de fa moltíssims anys és que l'educació sexual i afectiva és molt més eficaç si s'implementa en edades més primerenques. Als 12 anys ja comencem a arribar tard. L'educació sexual s'hauria de començar quan comença la vida. La sexualitat ens acompanya des del començament de la vida fins quan morim i hauria de ser quelcom natural del que estiguem parlant i que estiguem ja educant des del començament, no? Des de que creix.
1: Les ITS més habituals són la gonorrea, la sífilis i la clamídia. I els Mossos d'Esquadra han defensat la seva actuació després de les crítiques per la presumpta filtració d'agents en assemblees de docents. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de país en 14 centres de Catalunya.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: 33, un tercio.
5: ¿Es un programa musical?
4: No.
5: ¿Es un programa de libros?
4: Pues no.
5: ¿Es un programa de cine, de series?
4: Pues tampoco.
5: ¿Entonces qué es?
4: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
5: ¿Y bien?
4: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
3: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
3: A la butxaca.
8: A la butxaca.
9: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia pel matí, salutacions cordials, què tal, com esteu? Avui és divendres i és 8 de maig de 2026. Aquí tornem a estar i avui no parlarem de l'antivirus, que ens agafa una mica lluny, tot i que ja veurem com es desenvolupa tota aquesta pel·lícula. Pel·lícula que ens porta a recordar que avui és divendres i que compartim amb tots vosaltres aquesta estoneta radiofònica des dels 91.2 de la FM, la ràdio.montornès.cat, l'app i la TDT. Aquí estem, com cada dia, el Miquel Zafra a la part tècnica i aquesta qui us parla, la Núria Catxán. Bon dia. Bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, Núria. Bon dia a tothom. Què tal?
1: Doncs bé, aquí estem. Avui he anat a comprar una cosa, Miquel, que no sé si coneixes. Jo no la coneixia, no sóc molt donada a les fruites seques, però aquests dies que ja saps que vaig metge cap a dalt, metge cap amunt, doncs em vaig recordar que em va fer la suggerència de comprar jengibre això sec. Diuen que...
2: Amb pols?
1: No, amb trossets de jengibre, com si fos la fruita aquesta confitada. Doncs d'aquesta manera es ven aquí al carrer Major.
2: Per infusions?
1: No, per menjar, com un caramel.
2: Com un caramel, sí, sí, sí.
1: I, ostres, no m'havien recordat, i com que estic encara amb aquesta sensació estranya a la garganta, avui m'ha vingut el flash i he anat. I déu-n'hi-do, totes les coses que hi ha a la botiga de jengibre. M'he agafat, res, dos fruitetes d'aquestes seques per tastar-les, perquè diuen que és molt fort i que pica molt. Jo no l'he tastat mai.
2: Sí, pica, pica.
1: L'has tastat?
2: Sí, a mi m'agrada molt el gingebre.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: I després han fet jengibre amb canela, amb canyella.
2: Sí, que el suavitza una mica més.
1: Sí, i diuen que aquest està molt bo. Però després també hi ha caramels de gengibre. Vull dir que quina gamma, quina varietat. I tot per
2: la gola.
1: Suavitzar.
2: Sí, sí.
1: Sí,
2: és un potent antisèptic.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Molt bé.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí, et funcionarà molt bé. Ara, no sé si no estàs acostumada i...
1: Això m'han dit que no
2: tothom...
1: Et
2: pica i no t'agrada, doncs a lo millor no ho aguantes, però has de provar-ho.
1: Això m'han dit que no tothom aguanta, per això he comprat uns trossets per tastar-ho, a veure què tal, i a veure si acabo de fer net. Coses curioses, no?, que de vegades no sabem. I mira tu por dónde, doncs tot el que sigui per bé a la garganta, doncs millor. Re, aquí tornem a estar avui divendres ja, Miquel. Ha passat la setmana ràpid i la veritat és que ja estem pensant en totes les coses que tenim a tocar a aquest cap de setmana.
2: Doncs la veritat és que sí, ha passat la setmana molt ràpida i tenim cap de setmana a la vista que ja ho hem anat comentant aquests dies, que agafeu paraigües, que tingueu previsió, si marxeu fora, vigileu, sobretot si aneu cara a la muntanya, precipitacions segures, amb fortes ventades també, amb una, bueno, això, amb una predicció...
1: De pluja.
2: De pluja i de forta pluja, inclús pedregades, que estem veient.
1: Vigileu, sobretot els que aneu a la muntanya.
2: Doncs sí, sí, vigileu molt perquè no és broma que està, doncs, la previsió meteorològica no és que sigui del risc, però sí que tindrem sorpreses i previsions, doncs, això, de canvis... En quant a temperatures i en quant a també probabilitat de pluges.
1: Doncs haurem de mirar com es presenta i sobretot tenir previsió. Ahir vaig trucar a la Núria, ho diré cantant, Rueda, a la Núria Rueda, perquè va estar amb nosaltres per parlar de la Cruz de Mayo. És una celebració que es fa per donar la benvinguda a la primavera, per també, doncs, agrair a la Mare Terra tots els fruits que ens dona. És una festivitat molt andalusa, que els centres culturals andalusos que hi són a Catalunya i altres comunitats celebren la Creu de Maig. Doncs li vaig preguntar si en cas de pluja tot això tira cap endavant, i em va dir, o havia plan B, i em va dir, no, tira tot cap endavant perquè tot es fa dins el centre cultural, llavors no hi ha cap problema. Llavors, que sapigueu que aquesta proposta, que després escoltarem de nou per recordar que és aquest cap de setmana, concretament dissabte, doncs tirarà cap endavant. També ahir vaig parlar amb el Ramon Minguell, tot i que no hem aconseguit enregistrar res amb ell, però sí que és veritat que ens ha passat aquesta informació que volem comentar, que és que l'alumnat del CFA Marinada participarà en el concurs Endevina-la. 50 alumnes i 10 escoles de formació de persones adultes del Vallès Oriental i també del Maresme han organitzat aquest concurs d'enigmes a resoldre. Presenta aquesta edició el corresponsal Ignasi Galla. El proper 11 de maig, dilluns, a les 6 de la tarda, els centres de formació de persones adultes, els CFA de Montornès, Mataró, Les Franqueses, La Llagosta, Canovelles, Mollet, Parets, Premià, Granollers, organitzant la 5a edició del Endevina-la, un concurs lingüístic en el que participa l'alumnat del CFA. Ja sabeu, l'objectiu és gaudir de la llengua catalana fent ús de la reflexió i de la creativitat amb què l'alumnat participa en endevinar els enigmes lingüístics plantejats. És un concurs i al final té premi, un concurs que està dotat amb 3 premis. El primer centre classificat rep 5 vals de 50 euros per compres a l'Abacus, el segon 5 vals de 30 euros, el tercer s'endeurà 5 vals de 20 euros. Els centres guanyadors s'emportaran un llibre i cadascun dels membres doncs, rebrà un agraïment, ja sabeu, a jugar, a concursar, sobretot si sou alumnes dels TFAs. Aprofiteu, serà dilluns 11 de maig cap a les 6 de la tarda i tot es retransmet pel canal de YouTube i és fàcil de poder visualitzar el www.cflallagosta.cat. Allà us permetrà seguir en directe aquest concurs. Anem al dia d'avui. Avui divendres s'iniciarà el termini de preinscripció per al proper curs a la Llar d'Infants Pública Lledoner. L'oferta de places disponibles per al curs vinent és de 44, dividides entre de 0 a 2 anys. El conjunt de la Llar té capacitat per 82 infants d'entre 16 setmanes i 2 anys i per al proper curs ja hi ha 6 places reservades per infants amb necessitats específiques. La formalització de les inscripcions, ja ho hem comentat aquests darrers dies, es pot fer de forma preferent telemàtica a través del web municipal montornès.cat. El centre ofereix servei de menjador amb cuina pròpia i productes ecològics i de proximitat, així com servei d'acollida al matí i a la tarda. Entreu al web montornès.cat i allà doncs, veureu les dades de preinscripció, les places i també on podreu omplir les sol·licituds. També tenim a tocar Vacances Sant Pau. Es tracta d'una campanya d'acollida d'infants sarauís a Montornès durant l'estiu. Això s'havia fet durant molt de temps, anys enrere, i ara es torna a recuperar. Les famílies del poble que vulguin participar en aquest programa podran acollir nens i nenes prominents dels campaments de refugiats de Tindouf durant el mes de juliol i agost. Aquests dies, el Departament Municipal de Cooperació Internacional, amb el suport de l'Associació Caldes Solidària, ha començat la difusió de la nova edició del programa Vacances en Pau, una iniciativa que la delegació sarauí a Catalunya ja compta amb l'ajuda d'entitats i organismes que estan compromesos amb aquesta causa. Doncs properament parlarem d'aquest tema i us donarem més detalls. I també sabeu que diumenge arriba la Let's Clean Up Europe al Turó del Padró. A les 11 és l'hora de trobada allà a l'aparcament del restaurant de Can Oliver. És una iniciativa europea de neteja dels espais naturals que torna a Montornès un any més durant tot el matí. Voluntaris de totes les edats es mobilitzaran per netejar el padró de deixalles i altres materials contaminants. Un any més, Montornès se suma a l'acció de neteja conjunta amb el Let's Clean Europe a Catalunya, promoguda per l'Agència de Residus i el Poble, organitzada per l'associació Montornès Animal. Amb la col·laboració de l'Ajuntament, el diumenge, dia 10 de maig, voluntaris i voluntàries de diverses edats dedicaran el seu temps a retirar residus del turó del Pedró. Han quedat allà, concretament, a les 11 del matí, a l'aparcament del restaurant de Can Oliver. Una vegada allà, doncs, aniran tots junts a recollir i caminar per al turó recollint deixalles. Què heu de fer? Doncs anar directament, aneu allà al aparcament de Can Oliver i doncs promoguem el cuidado, l'estima cap a la terra i cap al medi ambient. I com que sé que hi ha molta canalla que li agrada fer extraescolars, recordeu que fins al 25 de maig està obert la convocatòria d'ajuts per a les activitats extraescolars per al curs vinent. Les subvencions s'adrecen a infants empadronats a Montornès que estiguin escolaritzats des de I3 fins a 6è de primària i per activitats organitzades per les AFAs del municipi. L'Ajuntament hi destinarà un total de 23.000 euros. A l'hora d'otorgar aquests ajuts es tindrà en compte diversos factors, principalment renda econòmica, unitat familiar i relació amb el nombre de membres que la componen. En qualsevol cas, si creieu que esteu amb possibilitat d'accedir a aquesta convocatòria, doncs aneu, informeu-vos. I aquestes són algunes de les notícies destacades que hem triat per avui divendres. N'hi ha moltes més. Ja sabeu, si voleu aprofundir en aquestes qüestions, podeu fer una ullada al web, sempre als canals oficials, al web municipal montornès.cat. Avui és el Dia Mundial de la Creu Roja o la Mitja Lluna Roja. 8 de maig se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja. L'objectiu d'aquest dia és reconèixer la tasca encomiable de voluntaris i empleats que cada dia salven vides, ajuden els més desfavorits i canvien mentalitats. També us haig de dir que és la jornada de rècord i reconciliació en honor de qui va perdre la vida a la Segona Guerra Mundial. Els 8 i 9 de maig se celebra les jornades de rècord i reconciliació en honor de qui va perdre la vida a la Segona Guerra Mundial. Una commemoració establerta per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2010, coincidint amb el 65è aniversari de la fi del conflicte. Més que una efemèride, és una crida a la memòria col·lectiva i a la construcció d'un futur en pau, tot i que sembla que alguns mandataris això s'ho passen per al forro, perquè fan cas omís d'aquest recordatori i de tenir un futur en pau. En comptes de lluitar per aquest futur en pau, lluiten per treure's de sobre l'armament que tenen i comprar de nou. Aquest pensament no ens porta gens a cap lloc. Bé, també us haig de dir que avui és el Dia Mundial del Càncer d'Ovari, el Dia Internacional de la Talassèmia, el Dia del Ruc i la Setmana d'Acció contra els Mosquits. Coneixeu algun Víctor, Pedro, Idulberga, Ivon, Luján, Pompeya? Felicitats, que tingueu un dia meravellós i que disfruteu i gaudiu molt. Nosaltres, ja sabeu, aquí estarem fins les 12 del migdia. Ens podeu escoltar els 91.2 de la FM, a la app, a la TDT i a la ràdio.montornès.cat. A la nit, també, al territori nocturn, de 1 a 3 de la matinada. Una nova oportunitat per escoltar el programa Les Mañanes de Ràdio Montornès. Comencem? Doncs vinga, amb una mica de música i amb la sensació de que ho passarem bé. No marxeu!

0: passar els punts del ple municipal que es va fer ahir a l'Ajuntament. El nostre company José Luis Cano el tenim per aquí a les mañanes i de seguida ens donarà detalls, ens farà una crònica del que va passar ahir al ple. A més, avui parlarem d'un espectacle de màgia que tenim a tocar molt a prop de Montornès i escoltarem el Jorge Martínez. Avui també, divendres, volem tornar a recordar que tenim aquesta proposta que ens arriba des del Centre Cultural Andaluz, que és la celebració de la Cruz de Mayo, aquesta festa que celebren els andalusos i que aquí ho faran dissabte al Centre Cultural Andaluz. Recordarem alguns moments del que vam parlar amb la Núria Rueda. És divendres i els divendres tenim la presència del nostre company Manolo Carrillo, que ens porta a la secció Llibres i vinils, una de libros i una de vinilos, i aquesta vegada ens porta la Elvira Mínguez, l'escriptora Elvira Mínguez, amb el llibre La educació del monstruo. I aquesta setmana ens fa una tria musical que va de cançons que parlen del sol. La segona part, vam fer una primera part del sol i queda una altra. I acabarem amb Les coses d'Alícia, Les coses d'Alícia, que avui també farà un repàs recordant doncs, moments inolvidables com la televisió, moments de la televisió, de la ràdio. Escoltarem a Joan Manuel Serrat i, per què no, publicidad de la época. ¿Quién no recuerda a las Nancy's o quién no recuerda aquells anuncis que ens van marcar i que a dia d'avui encara cantem? Doncs l'Alícia García i les seves coses. Tot això avui, divendres, aquí a les mañanes de Ràdio Montornès. Anem ja amb la informació de servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin dia, quin temps farà en aquest dia. Noelia García, bon dia.
1: Bon dia. Avui divendres, temps més estable i temperatures en ascens. Màximes de 22 graus a Rubí, 21 a Barcelona i a Sabadell, 20 graus a Manresa, Mataró i a Vilanova i la Geltrú i 19 graus a Igualada i a Vic. Avui no s'esperen precipitacions i predominarà el sol i el cel poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda. El dissabte tindrem precipitacions i temperatures similars i el diumenge un temps més estable amb sol i temperatures més altes. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies i fins demà. La farmàcia de Guàrdia avui divendres és la farmàcia Balcells, al carrer Riu Mugent, número 7. Demà, dissabte i diumenge, farmàcia de Guàrdia a la Bòbila, al carrer Major 55. Per qualsevol emergència, ja sabeu, 112 o el telèfon d'emergències de la policia local, el 93 572 1110.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Las mañanas de Radio Montornés.
1: Una vegada més, a l'endemà de cada ple municipal de l'Ajuntament, ens trobem aquí, a les mañanes, per fer un repàs als principals punts aprovats. Per fer-ho, avui tenim amb nosaltres el nostre company, José Luis Cano. Bon dia, José Luis.
2: Bon dia, Núria. Bon dia, Miquel. Què tal? Com esteu?
3: Molt bon dia, José.
2: De divendres, no?
1: De divendres, encantats.
3: Per fi, Per fi ha arribat el divendres.
2: Per fi, estem de divendres i estem de repàs del ple municipal.
1: Doncs vinga, com va anar el ple d'ahir? Explica'ns.
2: Doncs bé, com sempre, va començar puntual a 6:45 de la tarda i en aquesta ocasió va acabar just a les 10 de la nit, ni un minut menys, ni un minut més, A les 10.
1: Puntual.
2: Punt. Sí.
1: Això és habitual?
2: Doncs no. No, no. A veure, sí que acostumen a acabar a prop de les 10, no? Però a les 10:00...
1: Difícil.
2: Jo no ho recordo, això d'altres vegades.
1: Doncs va, l'ordre del dia estava integrada per 10 punts. Explica'ns una mica quins van ser alguns dels temes més destacats del ple.
2: Doncs és cert, l'ordre del dia era de 10 punts, però a l'inici de la sessió es va fer una votació per aprovar la incorporació d'un punt per urgència. Es tractava d'una modificació pressupostària de 310.000 euros procedents de romanent de tresoreria per fer les obres de reparació de la coberta del complex esportiu municipal Les Vernedes. El punt va quedar aprovat després en el debat amb el suport de Montornès en Comú, el Partit dels Socialistes i Esquerra, mentre que Fem Montornès i el Partit Popular es van abstenir.
1: Aquesta, José Luis, em sembla que no va ser l'única modificació pressupostària que el ple va aprovar a la sessió d'ahir, oi?
2: Exactament, no va ser l'única. També va tirar endavant una altra modificació per al projecte de reparació de l'aigua calenta i millora dels vestidors del camp de futbol i les pistes d'atletisme. Ja sabeu que són unes obres que s'estan fent ara mateix, no? Des de fa uns mesos ja, en aquest equipament. En aquest cas, a la partida es va aprovar incorporar uns 97.000 euros provenents d'una subvenció de la Diputació de Barcelona. Tots els grups van donar suport a l'expedient, menys Fem Montornès, que es va abstenir.
1: Veiem que aquestes dues modificacions pressupostàries tenen a veure amb les instal·lacions de la zona esportiva municipal Les Vernedes. De fet, no van ser els únics punts de l'ordre del dia relacionats amb aquesta temàtica.
2: Sí, gràcies als vots a favor de Montornès en Comú i el Partit dels Socialistes, es va aprovar la modificació de l'ordenança que regula el preu de les piscines i dels serveis prestats al CEM Les Vernedes. L'Ajuntament no actualitzava l'ordenança des de 2020 i, segons l'equip de govern, l'objectiu de fer-ho ara és ajustar el dèficit del servei que l'any anterior es va situar en aproximadament 564.000 euros.
1: Llavors, José Luis, de quin ajust de preus estem parlant?
2: Doncs es proposen increments com el del 10% de la quota base i dels cursets de natació. Es mantenen criteris socials i s'incrementa el preu d'accés a les piscines d'estiu en cap de setmana, incorporant una bonificació del 75% per les persones residents. Com dèiem, el punt va prosperar amb el suport de Montornès en Comú i el Partit dels Socialistes. Fem Montornès, Esquerra Republicana i la regidora del Partit Popular, Noemí Ortiz, el van votar en contra, mentre que l'altre regidor del Partit Popular, Miguel Ángel Alvarado, es va abstenir.
1: José Luis, què més va passar al ple ahir a la tarda?
2: Doncs el ple també va aprovar la liquidació dels serveis prestats pel Consorci per la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. El cost real ha superat la despesa prevista en uns 142.900 euros. Tots els grups de la mesa la van votar a favor, menys Fem Montornès, que es va abstenir.
1: També vam veure que les protestes del sector educatiu van tenir protagonisme a la sessió d'ahir.
2: Sí, es va aprovar una moció de suport del personal educatiu i la qualitat de l'educació pública, un text presentat per Montornès en Comú i Fem Montornès. Tots els grups el van votar de manera favorable, menys el Partit dels Socialistes, que es va abstenir. Entre el públic cal dir que hi havia una representació de l'Assemblea Docent de Montornès. I igual que en totes les sessions ordinàries, el ple va acabar amb el control als òrgans de govern i el torn del públic.
1: Doncs això ha estat un resum dels punts més destacats de la sessió plenària d'ahir dijous, corresponent al mes de maig. Però en seguirem parlant, no?
2: I tant. En els propers dies tractarem alguns dels punts amb més profunditat i escoltarem algunes de les intervencions més destacades, com sempre fem, no?, aquí a les mañanes. I si voleu recuperar tota la sessió, recordeu que teniu disponible el vídeo al canal de YouTube de l'Ajuntament.
1: Això ho farem. Com sempre, gràcies i bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès. Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Si ara us parlo de panellets, potser us descol·loco una mica. Encara és primavera i la castanyada queda lluny, tot i que ja sabeu que el temps passa volant. Però alguns pobles del Bages estan celebrant actualment la Festa del Panellet. Per trobar l'origen de la Festa del Panellet, hem de tirar alguns segles enrere i situar-nos en l'època de grans epidèmies, com ara la de la Pesta Negra. La tradició veu dels antics rituals agraris, però també és una mostra d'agraïment per la protecció davant les pestes que ho arrasaven tot. S'anomena així perquè després d'una missa s'entrega un panet beneït a tots els assistents i cada poble la celebra un cap de setmana diferent. N'hi ha que vinculen la festa a Sant Marc i d'altres a Sant Miquel. En el cas de Marganell, per exemple, és el segon diumenge de maig, però la cita també és ben arrelada a Sant Salvador de Guardiola o a Castellgalí. Avui ens quedem a Marganell, on els infants arriben en processó a dalt d'un carruatge i acompanyats per una cobla. Després de la missa, fan el ball de la coca i es reparteix el pa. També hi trobareu sardanes, una rossada popular, paradistes amb productes locals, gegants i bastons. Del 8 al 10 de maig, Festa del Panellet a Marganell. Més informació a marganell.cat.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Seguim en directe avançant cap a les 11 del matí i ja sabeu, la música que ens acompanya, que vinguis, és el que volem, que cada matí vinguis amb nosaltres i estiguis aquí compartint el matí i sobretot doncs, informant-te de tot allò que passa al nostre Montornès. A les 11 notícies, ja sabeu, els companys de la Xal ens porten la darrera informació i nosaltres continuarem avançant en aquest matí de divendres. Avui ja hem dit que tenim el Manolo Carrillo que ens porta un llibre, el de l'Elvira Mínguez, La educació del monstruo, i després ens fa un recull de cançons que tenen a veure amb el sol, una segona part del darrer programa. I l'Alicia García, que també està per aquí amb nosaltres i ens deixarà doncs, uns bons records d'allò de la nostra vida, a les coses d'Alicia. Que no marxeu, que us quedeu amb nosaltres. Ara, notícies. Fins ara.

0: Las mañanas de Radio Montornés.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Junts i els comuns demanaran responsabilitats polítiques si no els convencen les explicacions del govern respecte a la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos de paisà en una assemblea de 200. Andrés García Berrio és diputat dels comuns.
3: Ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem, diguem, un problema perquè no estan podent garantir que el dret de reunió i associació es pot exercir de manera plena en aquest país.
2: Els sindicats convocants de la vaga d'educació reuneixen a més avui amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i CUP al Parlament amb aquesta qüestió sobre la taula i la petició de reobertura de les negociacions. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de paisà en 14 centres de Catalunya. I els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a posar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet també una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i a més ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals del virus. I Metges de Catalunya ha convocat una nova vaga de facultatius del sistema públic i concertat el 20 de maig, que serà la 11a jornada d'aturades des del mes d'octubre. El sindicat reclama millores laborals, més plantilla i la fi de les guàrdies de 24 hores. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la 2 a Cervera, direcció Barcelona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. Un altre accident, en aquest cas a la C15 a Font-rubí i direcció a Igualada, deixa també la calçada completament tallada. I de fet, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda.
1: Notícies en xarxa.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Las mañanas de Radio Montornès. Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: El 19 de maig de 1908, un reial decret signat pel rei Alfons XIII, amb Juan de la Cierva i Peñafiel com a ministre de Governació, concedia el títol de ciutat a Amposta. L'any 2008, per commemorar el centenari d'aquesta efemèride, la capital del Montsià va crear una festa. La festa del mercat rememora com era la vida a Amposta a principis del segle XX. Tres dies de recreació històrica que es concentren en el nucli antic del municipi on es desenvolupava l'activitat comercial en aquella època. Entre el 15 i el 17 de maig podreu gaudir d'espectacles i de més de 100 activitats per a tots els públics. A més, l'ambient festiu també s'instal·la als comerços, amb el concurs d'aparadors. Però això no és tot, perquè enguany la festa arriba a la majoria d'edat i ho fa amb l'esport com a fil conductor. Per això moltes de les propostes seran un homenatge a la tradició ciclista i futbolística de la població. Es farà una recreació de la Volta Ciclista de 1926 i hi haurà partits de futbol d'època. També s'hi farà un sopar a les fosques, hi haurà desfilades de personatges i oficis d'època, rutes de memòria històrica o un concurs de vestimenta. Del 15 al 17 de maig, 18a Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Més informació a festadelmercat.cat.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Radio Montornès, 91.2 FM.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals del virus. I Junts i els Comuns demanaran responsabilitats polítiques si no els convencen les explicacions del govern respecte a la presumpta infiltració de dues agents de Mossos d'Esquadra de Paisà en una assemblea de 200. Andrés García Berrio és diputat dels Comuns.
5: Ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem diguem, un problema perquè no estan podent garantir que el dret de reunió i associació es pot exercir de manera plena en aquest país.
4: Els sindicats convocants de la vaga d'educació reuneixen avui amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i la CUP al Parlament amb aquesta qüestió sobre la taula i la petició de reobertura de les negociacions. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de Paisà en 14 centres de Catalunya. I els ramaders del sud del Solsonès estan preocupats per tres possibles atacs de llop a ramats d'ovelles en els darrers mesos. Dos han estat a la Molsona i un altre a Vallmanya de Pinós. Serien els primers atacs al Solsonès des de l'any 2019, quan un d'aquests animals va matar tres ovelles a Odèn. I Metges de Catalunya ha convocat una nova jornada de vaga de facultatius del sistema públic i concertat el 20 de maig, que serà la 11a jornada d'aturada des del mes d'octubre. El sindicat reclama millores laborals, més plantilla i la fi de les guàrdies de 24 hores. I en mobilitat, situació normalitzada a la majoria de vies catalanes, només un accident a la C15 a Font-rubí, direcció Igualada, deixa ara un carril tallat per la retirada del vehicle accidentat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
6: Què tal, Coco? Com ho portes, això? Nosaltres intentant, com sempre, acariciar la teva memòria. Per cert, que algú va dir: culte no és aquell que llegeix més llibres. Culte és aquell que és capaç d'escoltar a l'altre. Aquí sempre t'escoltem a tu. Perquè això ho fem junts.
7: Hola, bona tarda, Albert. Voldria escoltar una cançó de Bob Seger que es diu We Got Tonight.

Sí, aquesta és una balada amb molta força i feta per un roquer que ens encanta quan està marxós. Però aquest va ser un dels temes més emblemàtics de la seva carrera. We've Got Tonight, Tenim la nit, Bob Seger. Una cançó que també van versionar, a qui ens agrada jugar amb les versions, Kenny Rogers amb Sheena Houston. I know.

amb Kenny Rogers. Sabeu que als Estats Units tradicionalment hi havia llistes de supervendes country separades de les llistes de supervendes pop? Doncs Kenny Rogers va ser el primer artista de country que també formava part dels primers llocs de les llistes d'èxits pop. Havia nascut a Texas el 1938 i va morir a Georgia el 2020. Aquí estava cantant en Sheena Houston, però a l'escoltar-los no pensava jo havia conegut també una altra versió, potser en castellà. Doncs efectivament, la mateixa Sheena Houston va publicar la mateixa cançó amb el nostre amic Django.

0: Diango, nascut a Barcelona, que ara té 86 anys. Abans, Bob Seger, que ara en té 80, nascut a Detroit, a Michigan. La Noche y tú va ser la seva adaptació al castellà d'aquest We've Got Tonight que ens demanava l'amable comunicant del contestador automàtic. Per cert, quin és el teu lent preferit per ballar?
1: Es que no ves que t'estoy queriendo.
0: Els Cocos som d'una generació que tant a les festes particulars com a les discoteques hi havia un, dos o tres passis de lents que facilitaven el contacte, la coneixença i alguna cosa més a vegades. I hi ha gent que no els ha oblidat mai. Però quin seria el teu lent preferit per ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com i compartirem segur balades d'or. Sina Houston va gravar aquesta cançó en un àlbum amb un títol molt maco, Todo me recuerda a ti. Ella és d'Escòcia, que ara té 66 anys, però la recordem també, si em permeteu, amb aquest tema, que sovint he punxat també a les meves sessions de ball i agrada molt. També el va fer en castellà. És de la banda sonora original de la pel·lícula De 9 a 5, Cómo eliminar a su jefe.

0: The Morning Train, el primer tren d'una banda sonora d'una pel·lícula del 1980 que internacionalment es va dir de 9 a 5, de 9 a 5 perquè era l'horari estàndard de les oficines a Estats Units, no? Sí, a les 5 ja poden fer la seva vida. Això aquí encara no ho hem après, eh? Però, com sempre, el que sí que han après aquí és canviar els títols de les pel·lícules, potser pensant que seria més comercial dir-li «Cómo eliminar a su jefe». El record per Sheena Easton, perquè aquí, ja ho veus, ja ho sents, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Això és...
1: Això és...
0: Sisplau, Montse.
1: Cocodril Club.
0: Gràcies.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Sí, un programa Revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock, fet com els programes d'abans, d'aquella ràdio que tant t'agradava. Per participar, sisplau, per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Susi Guerrero, que ens diu: «Hola Albert i equip, moltes felicitats pels vostres treballats i merescuts 32 anys de programa. Una gran salutació des dels meus estimats 17230 Palamós i 17252 Calonja». Suposo que són els codis postals. Un plaer escoltar-vos cada dia. M'agradaria la cançó de Sau, «Nena, estic boig per tu». Em recorda que tornar a ser feliç és possible. I tant! Només és qüestió de proposar-s'ho. Clar, que la sort intervé, i també altres persones que tens al teu voltant, i l'etcètera de les coses, però el principal és que tu estiguis disposada a ser feliç. Diu, vaig llegir en algun lloc que aquesta cançó es va fer a la Lluna. No, no es va fer a la Lluna. Voldràs dir, Susi, que està dedicada a la Lluna. Sí, però també es pot interpretar, com vulguis, que és una cançó d'amor, no? És que és una cançó amb molta història. Una de les paraules que diuen, reflexada, era incorrecta en català. S'hauria d'haver dit reflectida. Però Carles Sabater i Pep Sala, els meus amics de Sau, la van acabar de fer a Tremp durant una nit en la que estaven amb uns amics periodistes. També hi va col·laborar en Joan Capdevila. L'estrofa, quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perden entre la pluja que caurà avui. Pep Sala, en una entrevista, va confessar que està inspirada en un fragment de la pel·li Blade Runner, quan diu: «Tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja». Estava pensant que podríem recuperar el tema d'amor de Blade Runner, perquè és molt maca. La música és d'Evangelis.

Aquest és el tema d'amor de la pel·lícula Blade Runner, pel·lícula estrenada el 1982, dirigida per Ridley Scott, que tenia Harrison Ford, el nostre Indiana Jones, de protagonista. Sí, era una pel·li de ciència-ficció, una versió futurista de Los Angeles, però fixeu-vos que l'any 82 aquesta visió futurista de L.A. de Los Angeles es situava al novembre del 2019. I ja ha passat. Això és com una de les entregues de Regreso al Futuro que es situava, em sembla que el 2012, i també ja l'hem viscut. Bueno, però que l'estàvem escoltant perquè la Susi Guerrero, de Palamós i de Calonja, ens ha demanat el Boig per tu de Sau, que per molta gent és molt més que una cançó, és tot un himne, no? I, bueno, per allò de lligar les coses, perquè som de la vella escola de ràdio, Pep Sala va confessar que estava inspirada una frase, un pàrraf de la lletra en un fragment d'aquesta pel·li Blade Runner, no? Quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perdran entre la pluja que caurà avui. Molt semblant a la frase que es diu a la pel·lícula. Tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja. Bueno, i el Boig per tu, que no la volien incloure en cap àlbum perquè Sau anaven de roquers i els de la casa de discos van dir no, no, que això no és per vosaltres, doncs, fixeu-vos quina clarividència, es va convertir en l'èxit més important d'ells i el més versionat. El va versionar, per exemple, Diango, que escoltàvem abans, Josep Carreras, i en un homenatge també Luz Casal.

L'amic Carles Sabater, actor, cantant de Sau, amb el que vam compartir tantes aventures. Havia nascut a Barcelona el 1962 i se'n va anar molt jove, des de Vilafranca del Penedès, al febrer de 1999.

0: Vots per tu, que segons sembla està dedicada a la Lluna, però que pot estar dedicada a una persona, si tu vols. Vots per tu.
1: Vots per tu.
0: Ja saps que algunes cançons, en segons quins moments les escoltes, sembla que les hagin escrit pensant en tu i en el que t'està passant en aquell moment. Algú va dir, si les cicatrius ensenyen, les carícies també.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Va ser un grandíssim èxit a mig món. El Volare, titulada originalment Nel Blu di Pinto de Blu, per Domenico Modugno, el 1958.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. M'agradaria que ara mateix t'imaginessis que estem a finals dels anys 80 i, com tantes d'altres vegades, vols gravar una cinta de casset amb les teves cançons preferides, en aquest cas per fer un viatge en cotxe i que t'acompanyi, doncs, de dia o potser de nit, per carreteres de corbes o potser per autopistes molt ràpides. Però quina cançó posaries en aquesta cinta de casset? Digue-m'ho, perquè molts oients estan prenent nota de veritat per fer-la de manera autèntica, perquè alguns encara tenen reproductor de casset al cotxe. Bueno, un tècnic que munta de fa molts anys ràdios per als cotxes i que és amic meu, em comenta que, clar, com que ja no es fabriquen, acaben molt buscats de segona mà i que molts clients que realment tenen mitja vida gravada en cinta de casset li demanen un reproductor de cassets, perquè això, clar, que es pot passar a altres formats, però és en temps real, era analògic. Bueno, m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com, que estaré molt content de rebre les teves notícies en aquest aspecte, com ha fet en Lluís Miquel García, que diu: Albert, voldria afegir una cançó a la fantàstica cinta de viatge que estàs creant. Es tracta de Driver's Seat, el asiento del conductor, dels Sniff and the Tears, que vaig tenir el gust de punxar-lo a la mítica i desapareguda discoteca HG de Vilafranca del Penedès. Gràcies, company. Per tant, Lluís, interpreto que eres DJ, okay, no? Doncs mira, aquesta cançó de la tardor de 1978, un One Hit Wonder, agradava i continua agradant a molta gent, ho puc ben assegurar. I també va entrar en el nostre espai de les cançons relacionades amb el món del motor, perquè parla del seient del conductor. Era bona.

Driver Seat, el asiento del conductor, que es va dir aquí, publicada la tardor de 1978 per Sniff and the Cheers, una banda de Londres que va tenir aquest One Hit Wonder, però realment va ser un tema rodó. I és clar que, a banda de sonar molt per la ràdio, en aquell 1978 també es punxava a les discoteques i es ballava, com l'amic Lluís Miquel García Morillas, que era DJ i que el va punxar des de la discoteca HG de Vilafranca del Penedès. I ara, una miqueta més al sud, des de Reus, ens escriu la Roser. La Roser Domínguez. Que ens diu: hola Albert, bona idea, la de la cinta de casset. Jo m'estic apuntant totes les cançons, però falta la meva. La meva és dels Pets i es diu Millor. Ah, doncs mira, amb la teva proposta anem aquí mateix, al 2010.

0: millor.
1: Avui seré millor.
0: Els meus amics de Constantí, els Pets, amb els que vam compartir els anys 80 i part dels 90 històries de ràdio fantàstiques i també escenaris. Millor és una cançó optimista, que podria formar part d'aquella secció en la que et demanem cançons que et donin bon rotllo. És la que la Roser Domínguez de Reus vol afegir a la nostra cinta de casset. Una cinta que també tindrà a la fantàstica Batman Turner Overdrive i el seu gran èxit You Ain't Seen Nothing Yet, que a mi també em dona molt bon rotllo. Recordo que va ser una de les primeres cançons que vaig escoltar per la ràdio en estèreo, perquè quan va sortir de novetat feia molt poc que emetia la primera emissora estèreo del país, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona, que en FM es va dir RJ2. I això ens ho recorda des de Berga en Joan Mediavilla. Bueno, i nosaltres recordem que aquesta cançó va ser una broma, Randy Bachman, el líder de la banda, va voler regalar al seu germà Gary aquesta cançó com una broma. Es diu Encara no has vist res, perquè, bueno, el seu germà era una mica tartamut. La banda es va formar a Canadà i la cançó és de 1974. En principi van fer només una còpia per la seva festa d'aniversari, però era tan bona que van acabar publicant-la.

You Ain't Seen Nothing Yet. Encara no has vist res, Manu. 1974, en la fantàstica Bagnum Turner Overdrive. És la cançó que l'amic Joan Mediavilla, que ens escolta des de Berga, afegiria a la nostra cinta de caset. En canvi, des de Terrassa, l'Andreu Coll aposta per Running in the Family dels Nivell 42.

0: Running in the Family, corrent en la família, èxit dels nivell 42 al 1987. Eren molt bons, aquesta canalla. Bueno, és la cançó que afegiria a la nostra cinta de casset l'amic Andreu Coll, des de Terrassa, on sabem que tenim molts amics i amigues, molts cocos. Digue'm la teva, cocodrilclub@gmail.com, i per acomiadar el programa, marxem ballant. Per recordar nits de festa amb bona companyia i amb bona música, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època, i aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens escriu des de València en Juanjo Monpó, que diu: "Hoy me he acordado de All She Wants, de Ace of Base. Fue a finales de los 80, yo era muy niño, pero fue una canción muy bonita". Bueno, tant com a finals dels anys 80, en realitat va sortir el 1992. I era molt bona. Nosaltres encara la punxem a les nostres sessions, que per sort seguim celebrant tots els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, Aribau 242. I un últim favor, amb aquesta música dels suecs Ace of Base, procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. L'aeroport de Sabadell és l'escenari avui i demà d'una nova campanya de vols parabòlics a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya per testar dos projectes internacionals de recerca. Per saber-ne més detalls, connectem ara amb el nostre company Pere Gallifa de Ràdio Sabadell. Bon dia.
2: Hola, bon dia. L'objectiu és experimentar amb la microgravetat i extreure conclusions sobre com afecta la salut i el cervell en llargues exposicions de cara a futures expedicions que es poden fer a la Lluna o a Mart. En total es faran 6 vols acrobàtics amb un avió Pitch de l'Aeroclub de Sabadell, durant els quals es practicaran unes 15 paràboles de vol. Cada paràbola permetrà experimentar dins de la cabina de l'avió entre 8 i 10 segons de microgravetat. Més enllà, però, d'aquest vessant científic, la campanya també té com a objectiu fomentar les vocacions STEAM i la perspectiva de gènere en el sector aeroespacial, ja que totes les participants són dones científiques del projecte Hipàtia.
1: Gràcies, Pere. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I en mobilitat, ara estarà el descarrilament d'un tren de mercaderies obligat a interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat Autònoma de Barcelona i Martorell. Segons ha informat Adif, s'han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi i no hi ha ferits. A banda, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta precisament a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hi hagi tornat la normalitat i el servei afectat continua estant afectat, volíem dir, per retards i trams de velocitat reduïda. I els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'han declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge menja a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'OMS també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals. I els ramaders del sud del Solsonès estan preocupats per 3 possibles atacs de llop a ramats d'ovelles en els darrers mesos. 2 han estat a la Molsona i un altre a Vallmanya de Pinós. Serien els primers atacs al Solsonès des de l'any 2019.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giner.
2: Molt benvinguts una setmana més a l'Ensèrie, aquesta amb un munt de propostes, així que comencem, com sempre, el repàs a la cartellera.
3: Ma'am, hi, my name's RJ Decker, I'm a private investigator. I'd like to ask you a few questions about what happened yesterday.
2: I ho fem des d'aquest dimecres a Disney i arriba RJ Decker.
4: RJ freaking Decker, as I live and breathe.
5: Detective Abreu, hello, how are you?
6: How is everything at the trailer park? You making new friends?
2: La sèrie segueix un fotoperiodista que reinicia la seva vida després de sortir de la presó, convertint-se en un detectiu privat al sud de Califòrnia. Allà resoldrà estranys casos amb l'ajuda d'un peculiar equip.
7: Solo necesitáis saber esto. Una red de espionaje me secuestró y asesinó a casi todas las personas que me importan. Cosa que me cabreó mucho.
2: També des d'aquest dimecres arriba a Amazon la segona temporada de Citadel.
7: Ya no sé quién es una amenaza. ¿Quién ya no?
8: ¿Te has dejado uno?
7: Ah, no fastidies, tú no.
8: Te has vuelto descuidado con la edad, Bernard.
7: Eres un idiota.
2: Torna a la trama protagonitzada per Richard Madden i Stanley Tucci, que segueix uns agents d'elit d'una llegendària agència d'espies destruïda per una corporació despietada a qui recolza les famílies més poderoses del món.
6: Babe, I gotta go. I'll be right back.
9: You'll be bringing a prisoner to London.
2: Des d'aquest dijous trobem a Sky Showtime Prisoner.
10: He worked as the contract killer for Pegasus. 47 confirmed kills.
2: Una jove guarda de presons, en principis, rep l'encàrrec d'escoltar un presoner perillós i d'alt valor al tribunal per testificar contra un sindicat del crim d'elit i gran poder. Però quan el seu comboi pateix una brutal emboscada, els dos es veuran obligats a fugir i treballar junts per arribar al seu destí vius i a temps.
11: Las leyendas son las identidades que usamos cuando estamos infiltrados. Tiene que formar parte de vosotros. Si te equivocas en una decisión, estás acabado.
2: També des d'aquest dijous a Netflix s'hi estrena Leyendas.
12: La senyora Thatcher necesita una crisis que pueda resolver. ¿Cree que unos cuantos agentes podrán acabar con los grandes cárteles del país?
13: Estoy convencido.
2: Mentre les drogues arrasen Gran Bretanya als anys 90, un equip de funcionaris infiltrats proven de fugir dels càrtels il·legals en aquesta sèrie britànica basada en fets reals.
14: The sky is darkening and the beast is close at hand.
2: Encara des d'aquest dijous a Movistar Plus hi arriba El Senyor de les Mosques.
15: Hello!
2: Estem davant d'un thriller dramàtic de 4 episodis basat en un dels grans clàssics de la literatura del segle XX.
16: When you think about the Littlans, can't count for themselves, Jack. Who are you, anyway?
2: Un grup de nens sobreviu a un accident d'avió i queda aïllat en una illa tropical aparentment idíl·lica. Sense adults i sense normes que els protegeixin, els nois intenten crear una nova comunitat, però la convivència no resulta tan fàcil i la violència comença a imposar-se.
17: Cuento hasta 3 y luego hasta 4. Escóndete y no hagas teatro. Decid cucú. Aquí!
2: Tornem a Netflix encara aquest dijous i trobem la segona temporada del Caso Hartung.
18: Tulin, acompáñale.
19: Sí. Una mujer ha desaparecido. Antes fue acosada por alguien durante bastante tiempo.
2: La segona entrega de la ficció arranca quan apareix morta una dona de 41 anys. La policia investiga el seu rastre digital amb la finalitat de donar caça a l'assassí.
20: ¿Qué pasa? No llores, que te traigo especias. Leila.
21: No puedo parar de llorar.
2: Divendres a Netflix encara hi arriba la temporada 3 de Gracias, el siguiente.
22: ¿Sabías que iba a estar aquí?
23: Esto no va a acabar bien.
22: A donde vaya Leila vais los demás.
24: Recoge que nos vamos.
25: Han dejado pagado el evento, pero lo han cancelado todo.
2: Després d'una dolorosa ruptura, una jove advocada es llença al complicat món de les cites actuals, sabent que la recolzen els seus millors amics.
0: Resulta que nos han retrasado el vuelo. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?
1: Mamá, todo va a salir bien.
2: Apple també aquest divendres s'hi estrena Incondicional.
0: Vamos a perder el avión. Esperen, vamos juntas.
3: Han detenido a su hija. Han encontrado drogas en su mochila.
0: No puede ser. Si la detienen a ella, también tienen que detenerme a mí.
2: Unes vacances de mare i filla es converteixen en un malson quan la jove de 23 anys és arrestada per tràfic de drogues a Moscou. La seva mare es nega a acceptar els càrrecs, però la seva lluita l'arrossegarà a una xarxa mortal de crim i corrupció. I aquest dissabte a HBO Max hi arriba La canción del samurai. Ambientada a Kyoto, la sèrie explora les intenses i apassionades vides dels Shinsengumi, l'emblemàtica força samurai que va defensar la ciutat en els últims anys del shogunat japonès.
4: Quería decir que estoy muy contenta de estar aquí con las dos personas que más quiero en todo el mundo.
2: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per Mujeres Imperfectes, que podeu trobar completa a Apple TV.
4: Una parte de mí cree que podremos superar cualquier cosa, ¿no? Pero luego la otra parte piensa, más vale quemarlo todo.
2: La sèrie forma part dels anomenats thrillers de suspens. Aquí, centrats com a punt de partida en una amistat entre tres dones amb vides molt diferents, però amb la lleialtat i l'amistat com a punt en comú.
4: Es que no entiendo por qué tenía que escondernos cosas.
15: ¿Es mamá?
2: Tot comença amb un crim i a partir d'aquí la trama s'embolica fins a arribar a conèixer qui és el culpable. Pel camí, però, coneixerem a cada un dels personatges i les seves inquietuds, en especial d'aquestes tres protagonistes interpretades per Elizabeth Moss, Kerry Washington i Kate Mara.
18: ¿Están viendo otro?
4: ¿Y si nos equivocamos? No te creerás eso, ¿verdad?
15: No lo sé.
2: La construcció dels seus personatges i les seves interpretacions són, sens dubte, els punts forts d'aquesta ficció, que va guanyant ritme a mesura que avança la sèrie fins a arribar a un clímax força interessant.
4: La ira no és lo contrario de l'amor. A veces es su expresión más verdadera. Te juro que no acabarás nada bien.
2: És, per tant, una mescla de misteri i drama en la línia d'altres propostes com Big Little Lies o Little Fires Everywhere. Per bé que les seves predecessores van deixar el llistó molt alt i Mujeres Imperfectes queda lluny dels seus èxits.
4: Se ha encontrado un cuerpo a primera hora y creemos que es el de su esposa.
0: Podría ser la última persona con la que habló su amiga.
2: Amb tot, però, estem davant d'una proposta interessant, una proposta que més enllà del misteri ens relata com dones amb una suposada vida perfecta ens demostren que la perfecció no existeix. I entre el més destacat de la sèrie és com la trama desmunta la idealització de l'amistat femenina.
26: Robert es tu punto débil y siempre lo ha sido.
2: En fi, que Mujeres Imperfectes defensa el dret a equivocar-se i el defecte en una societat que demana constantment la perfecció de la dona, una perfecció impossible d'aconseguir.
26: Es el momento de que me lo cuentes todo, cada detalle de lo que hiciste la noche en que Nancy murió.
27: ¡Que comiencen los juegos!
2: Ja ho hem dit, estem davant d'una proposta interessant dirigida especialment als incondicionals del gènere. Així que aquí us deixem un fragment perquè la jutgeu vosaltres mateixos.
4: Sí, és ella, és Nancy.
26: Senyora Boucher, le he preguntado desde cuándo la conocía.
4: Hemos sido mejores amigas durante 25 años. Y Mary, oiga, tengo que llamar a Mary antes de que se entere de esto.
0: Le dijo al señor Hennessy que se veía con otro hombre.
4: Sí.
0: ¿Qué sabe de él?
4: No mucho. Se llama David. Trabajan juntos.
26: ¿Un compañero?
4: Sí.
26: El señor Hennessy nos ha dicho que era ama de casa.
4: Sí. Hace mucho trabajo filantrópico. Estaba en la junta de varias organizaciones. Robert podría darles la lista completa.
26: Ahora estamos hablando con usted.
4: ¿Hay algo más que pueda decirnos sobre su amante? ¿Color de pelo, edad, raza, altura, peso?
5: No, lo siento, ojalá lo supiera.
26: Mi mujer tiene una amiga de la universidad. Están todo el día de cháchara.
5: ¿Eso es una pregunta?
26: Lo digo porque igual le dijo algo más que un nombre.
5: Pues no lo hizo. Resulta que no. ¿Estoy detenida o me puedo ir?
26: ¿Tiene que ir a algún sitio?
4: Puede irse si quiere, pero debe quedarse en la ciudad.
5: Por supuesto.
2: Fins aquí l'en sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.

0: policia?
1: Digue'm.
0: M'han robat, m'han robat.
1: Què t'han robat?
2: M'han robat el cor.
3: Clar que sí. Totes les tardes a les 5, la intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
4: El meu ja me l'has robat, Mireia.
2: I m'he posat a pensar en tu.
5: A Ràdio Montornès, la intersecció.
6: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
7: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
8: La mejor música en Radio Montornès.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Esquerra, la CUP i els comuns demanen el cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i Educació. Així de contundents s'han mostrat els diputats d'Esquerra i de la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
3: És evident que s'han de prendre decisions i avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
4: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
1: Esquerra ha fet un pas més i insinua que de la sortida de Trapero en depèn els pressupostos. És divendres 8 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Sònia Kerr.
5: Mentrestant, el vaixell on viatgen 5 catalans arribarà diumenge a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats fins a Madrid, on hauran de fer quarantena obligatòria.
1: S'acaba la gratuïtat del servei ferroviari de Catalunya.
5: Avui és el darrer dia en què els serveis de rodalies i mitjana a distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, fent pel qual no tothom n'és conscient.
6: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
7: Me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
8: La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
1: L'aeroport de Sabadell acull 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat.
5: És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on participaran 6 científiques del projecte Hipàtia.
1: En cultura, Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques.
5: El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury fins a 202 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents.
1: Als esports, Joan Barberà s'acosta al Barça-Madrid més que un clàssic per ser campió de Lliga.
9: Els blaugranes reben diumenge els blancs que arriben a la cita després de la pica baralla entre 2 futbolistes que seran sancionats si els de Hansi Flick puntuen, celebraran el títol. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se.
1: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van trenyent el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Terrabastall polític per infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. Esquerra, els comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. A més, tant aquests 3 grups com Junts i els comuns exigeixen explicacions urgents al Parlament per part de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. Tots aquests grups, Junts, els Comuns, Esquerra, Republicana i la CUP, han qualificat la suposada infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de professors d'inadmissible, d'extrema gravetat, de vulneració de drets fonamentals, de traspàs de línies vermelles, i tots volen explicacions, rectificacions, disculpes i saber si ha passat altres vegades. Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns han demanat que Josep Lluís Trapero cessi com a director general de la policia. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
3: És evident que s'han de prendre decisions i avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
4: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure passant totes les línies vermelles. Per tant, no podem seguir amb aquest personatge com a director de la policia.
12: Infiltrats, sense consentiment de totes les parts, en una reunió sindical on s'està plantejant estratègia de negociació, on s'està plantejant mobilitzacions, protestes, i això en una democràcia no és tolerable. Llavors cal una resposta a l'altura per part del govern.
11: La diputada de Junts, Judit Toronjo, reclama explicacions immediates i clares del govern.
13: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca en aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
11: La policia ha dit a les xarxes socials que fa la seva feina segons la legislació vigent i les seves competències, i el Departament d'Interior ha dit que en donarà explicacions.
1: Els sindicats convocants de les vagues educatives dels propers dies s'afegeixen a aquesta reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, el dia de l'aturada, a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho, Mont.
11: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Montbrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
14: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
11: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
1: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, que ha estat aquest matí en una entrevista a la xarxa. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als instituts.
15: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
5: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura, més enllà del que es diu als mitjans.
2: Notícies en xarxa.
1: L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una dona neerlandesa víctima mortal de l'antivirus. Mentrestant, el vaixell on viatgen 5 catalans arribarà diumenge a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats fins a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Quan arribin al port, els 14 espanyols que van a bord hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de la capital espanyola. Si no accepten fer-la, tot i que sembla que sí que ho faran, s'activaria un imperatiu jurídic legal en què treballa el Ministeri de Sanitat perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Un procés del tot normal i lògic, com ha apuntat a BTV l'epidemiòleg Antoni Trilla, que ha volgut deixar molt clar que aquest brot no té res a veure amb el del coronavirus.
17: Malaltia coneguda, un brot greu, perquè hi ha persones que han mort en una situació molt particular, amb un risc molt baix per la població general si es fan les coses com s'han de fer, que és com s'estan fent i es faran, i la Covid la tenim en el record, però no té res a veure, excepte que són dos virus. que provoquen malaltia, amb el que estem vivint en aquests moments, amb un focus mediàtic molt important, que això també augmenta, i com heu comentat molt bé, malauradament nosaltres diem que quan passem de les pàgines de salut a les de la política estem morts, i ens sembla que en aquest cas està passant això també, bàsicament. No?
16: Mentrestant, l'OMS ha confirmat que l'hostessa de la línia aèria KLM no té el virus. La treballadora està hospitalitzada a Amsterdam després d'haver estat en contacte amb una dona neerlandesa de 69 anys que va morir a causa del virus.
1: Passen 10 minuts de les dues. Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A Sants Estació hi ha passat al matí l'Anna Ruiz per parlar amb els usuaris i constatar el grau de coneixement de la mesura. Anna Ruiz, bon dia.
18: Hola Marta, bon dia. Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
6: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
7: Jo entro a les 10 i salgo a les 7 de la tarda de mi casa per llegar puntual i me parece que hasta que la freqüència no sea la misma sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
8: La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
18: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
19: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
18: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
1: Doncs justament avui el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 entre Cerdanyola Universitat i Martorell.
5: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
1: De la terra al cel i gairebé a l'espai, l'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de dos projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la Universitat de Londres, on hi participen 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
20: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
21: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, li hem dit l'acrònim és NELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
20: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
2: La xarxa de comunicació local.

0: per just.
1: I tu què tries?
0: Visita jotrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Prop de 600 alumnes d'una vintena d'instituts de Catalunya han commemorat avui el Dia d'Europa. Ha estat en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona. La commemoració s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte europeu entre el jovent amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
5: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i, sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
4: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
3: La cultura europea és justament el que promociona aquests dies al Japó de la mà d'un grup d'estudiants catalans. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. A més, són els únics representants europeus d'aquesta edició. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
6: Durant dues setmanes convertiran convivència i activitats culturals, a més d'experiències educatives, amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
7: És doble. Per una banda, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha doncs 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
6: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
3: L'actualitat local de la jornada ens porta avui també fins a Olot, perquè una enquesta de l'Associació de Comerciants de la capital de la Garrotxa assenyala la falta d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, els clients valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar al comerç local. A més, un 40% encara valora anar de compres com una activitat d'oci, donant-li un valor afegit. Olot FM, Néstor Carvajal, què més diu aquesta enquesta?
8: Defineix un perfil de client híbrid, que compra tant per internet com el comerç local. A més, la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer, explica què valoren més els gairebé 200 enquestats i també quines demandes tenen.
9: Posaven en valor el tracte, la proximitat i la confiança, eh? Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres, també ens diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, i estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemes, problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
8: Entre altres demandes, també es demana la unificació d'horaris de les diferents botigues, tant d'hores d'obertura com dies festius i caps de setmana. Per últim, un 40% de les respostes gaudeix passejar i fer les compres presencialment com una activitat d'oci, marcant així el comerç local amb un valor afegit per davant del consum digital.
3: És moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització del col·lectiu des de l'octubre.
0: El sindicat recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia: equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
3: A les 7 d'aquesta tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vella de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el 9 de juny.
0: Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta tarda a les 7 i fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i enviaran per correu electrònic uns dies abans de la vetlla. Acollirà 40.000 persones a l'estadi.
3: És moment per a la cultura. Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury a la plaça de les Glòries, a Ildefons Cerdà Universitat i a l'Emprenedoria al districte 22 Arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 més d'emergents. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 Arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
11: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
10: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat, tot plegat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
3: Això a Barcelona, en el futur, de moment, el que és ja present, falta poques hores, és el Temps de Flors de Girona, que es prepara per a la 71a edició. Arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. Girona FM, Pau Villafany.
12: La mostra floral s'estendrà del 9 al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els 4 ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Per evitar massificacions, el consistori ha redissenyat els recorreguts i habilitarà els ponts en diferents sentits. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de promoció econòmica de Girona.
13: Doncs Temps de Flors aprontem, doncs, això, no? El que veus avui amb moltíssims, doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos, doncs, cuinant-se i celebrant, doncs, aquest any, doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari de del naixement de Pau Casals, els barris, doncs, arribant a Pau Casals, els 4 ponts, doncs, engalanats a la ciutat de Girona, a través del voluntariat i de la cooperació de molta gent. És això, al final, Temps de Flors.
12: Pel que fa als horaris, es mantindrà l'aposta de l'any passat d'obrir 17 espais de nit fins a les 11 entre setmana i fins a les 12 els dissabtes. Hi haurà concerts de petit format als vespres pensats especialment pels gironins.
3: I encara en cultura passem pel Baix Empordà perquè Palafrugell explora la relació de l'univers de Modest Cuixart amb la natura en una exposició al Museu del Suro. La mostra s'emmarca en la celebració del centenari del naixement de l'artista i es pot veure fins al 26 de juliol. Televisió de Costa Brava, Laia Campos.
14: El Museu del Suro de Palafrugell acull des d'aquest divendres una exposició que explora la relació de Modest Cuixart amb la natura. Ho fa amb una 30ena d'obres de l'etapa de seny de l'artista, en la qual el fil conductor són els elements de la terra i amb referències a la Costa Brava. I és que Cuixart va viure els seus últims anys a Palafrugell, on va esdevenir una figura molt rellevant. La mostra està comissariada per la doctora en Història de l'Art, Raquel Medina, que destaca el punt surrealista que tenen les peces que s'exposen i ressalta que l'exposició permet conèixer conèixer un Cuixart reinventat i molt més relacionat amb la natura.
15: Alguna cosa va fer que ell es recordés de la seva infantesa a través de la natura que l'envoltava aquí a l'Empordà. Jo crec que d'alguna manera això es reflecteix. I de fet, en les darreres obres s'apareix el mar. O sigui, no, ja no solament la cosa subterrània, sinó que ja reivindica el mar, l'horitzó, els ocells, això al final d'aquesta etapa en la que estem.
14: L'exposició Cuixart, natura, mita i memòria es pot veure fins al 16 de juliol.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà amb una cita destacadíssima aquest cap de setmana. Bon dia, Joan. S'acosta al Barça-Madrid, que pot ser més que un clàssic. Pot ser l'objectiu per ser el campió de Lliga.
16: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben diumenge els blancs que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos futbolistes, entre Fede Valverde i Tchouaméni, que són els dos implicats al clàssic més esperat dels últims anys. Suposa aquest diumenge a les 9 de la nit al Camp Nou, on el Barça puntuant serà campió de Lliga. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se. Escoltem el tècnic blanc i blau, Manolo González.
17: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem ocasions per guanyar el partit.
16: Els blanquiblaus porten 17 jornades sense guanyar, visiten el camp dels andalusos ara fora del descens amb 37 punts, un punt per sobre de la zona vermella. Recordem que l'Espanyol té 39 punts. A un quart de 10 de la nit, avui el Centre d'Esport Sabadell, segon classificat del grup, segon de la Primera Federació, visita el camp de l'Atlètic Madrileño, un duel molt important en el tram final de la competició. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
18: La fórmula de l'èxit és tan atractiva com simple. Si el conjunt arlequinat guanya, deixarà fora de la cursa pel primer lloc els madrilenys, s'assegurarà la segona posició com a mínim i posarà pressió al líder eldense. En cas contrari, l'escenari se li posaria molt a favor al conjunt aldenc, que visita diumenge el CUE, el filial del Sevilla. Ferran Costa, el tècnic del Centre d'Esports, demana un cop més centrar-se en el partit del seu equip.
19: Que ja estem pensant en masses coses, estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful, tot és jauja, no, quan dic Gaudí és, hòstia, que anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells. Estem lluitant contra equipassos. Anem a ser millor que ells. Punto.
18: Tota la plantilla ha viatjat cap a terres madrilenyes, incloent-hi el sancionat Kaiser i els lesionats. A la convocatòria podrà tornar David Estals després de perdre's l'últim compromís per acumulació de targetes. El xiulet inicial a Alcalà a un quart de 10 de la nit.
16: Gràcies, Sergi Parc, des de Ràdio Sabadell. L'Europa i l'EM juguen aquesta tarda a la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol. La cita a un quart de 6 de la tarda i es disputa a Vilanova i la Geltrú. Cap de setmana apassionant a la Tercera Federació de Futbol, la lluita per la promoció d'ascens i el descens, que es podrà seguir diumenge a 2:15 del migdia en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. En plana poliesportiva, en hoquei sobre patins, a 2:15 de la nit, hora catalana, el Vilassana s'enfrontarà al Fraga en les semifinals de la Champions femenina. Demà, a la Champions masculina, semifinals, el Barça s'enfrontarà al Benfica. I pendents de la Copa de la Reina del CAC7 Granollers.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més informació actualitzada. Fins ara.

0: Heroes, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
1: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
0: Ah, les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
2: Sóc una ovella detectiva i de les bones!
3: ¿Qué viene después del miércoles?
4: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
5: Me voy.
6: Pero si acabas de llegar.
0: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
7: Clau!
8: Wow! No me siento cómodo pegándole a una chica.
9: Descuida. No lo harás.
0: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
8: Que empiece el espectáculo.
10: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. Les situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
11: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Bon dia, són 2:45.
14: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
13: Esquerra, la CUP i els comuns demanen al cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen Junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i d'Educació. Així de contundents s'han mostrat els diputats d'Esquerra i de la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
15: És evident que s'han de prendre decisions i avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana, cessament del director de la policia.
16: El director de la policia ha de dimitir, de forma immediata, i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
13: Esquerra ha fet un pas més i insinua que de la sortida de Trapero en poden dependre els pressupostos. És divendres 8 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Sònia Kerr.
17: Mentrestant, s'estudia un possible cas d'una dona d'Alacant que hauria viatjat en el mateix avió.
13: S'acaba la gratuïtat al servei ferroviari de Catalunya.
17: Avui és el darrer dia en què els serveis de rodalies i mitjana distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, del qual no tothom encara n'és conscient.
18: La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
19: Me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma, sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
20: La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
13: L'aeroport de Sabadell acull 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat.
17: És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on participen 6 científiques del projecte Hipàtia.
13: En Cultura, Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques.
17: El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents.
13: Als esports, Joan Barberà s'acosta al Barça-Madrid, més que un clàssic, per ser campió de Lliga.
21: Els blaugranes reben diumenge els blancs, que

0: Van a la cita després de la picabaralla de dos futbolistes. Si els de Hansi Flick puntuen, celebraran el títol. I demà l'Espanyol juga una autèntica final a Sevilla per salvar-se.
1: I cop d'ull al temps, també tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van traient el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet pelat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona. A més, tant aquests grups com Junts exigeixen explicacions urgents al Parlament per part de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. Tots aquests grups, Junts, els Comuns, Esquerra, Republicana i la CUP, han qualificat la suposada infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de professors d'inadmissible, d'extrema gravetat, de vulneració de drets fonamentals, de traspàs de línies vermelles, i tots volen explicacions, rectificacions, disculpes i saber si ha passat altres vegades. Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns han demanat que Josep Lluís Trapero cessi com a director general de la policia. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
5: És evident que s'han de prendre decisions i avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
6: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles. Per tant, no podem seguir amb aquest personatge com a director de la policia.
7: Infiltrats, sense consentiment de totes les parts, en una reunió sindical on s'està plantejant estratègia de negociació, on s'està plantejant mobilitzacions, protestes, i això en una democràcia no és tolerable. Llavors cal una resposta a l'altura per part del govern.
4: La diputada de Junts, Judit Toronjo, reclama explicacions immediates i clares del govern.
8: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
4: La policia ha dit a les xarxes socials que fa la seva feina segons la legislació vigent i les seves competències, i el Departament d'Interior ha dit que en donarà explicacions.
1: Els sindicats que convoquen les vagues educatives d'aquest mes s'afegeixen a aquesta reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, que és el dia d'aturada general a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho, Mont.
4: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
9: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum, com posar els Mossos a les escoles, i que, evidentment, els conflictes no resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
4: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
1: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha estat en una entrevista a la xarxa aquest matí. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als centres escolars.
10: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
11: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura més enllà del que es diu als mitjans.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tenim novetats respecte a la crisi de l'antivirus que s'està vivint arreu del món i és que el Ministeri de Sanitat confirma que hi ha un cas sospitós en una dona d'Alacant que viatjava al mateix avió on va haver-hi una víctima mortal. De moment li han fet una prova i s'està pendent del resultat. En el vol també hi viatjava un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Jordi Gasino, bon dia.
12: Bon dia, doncs sí, aquestes són les principals novetats que acaba de donar a conèixer el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, en una roda de premsa on està actualitzant la situació i que es fa a la seu del Ministeri a Madrid.
13: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos, incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras. Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
12: Sanitat considera que el més probable és que aquesta dona doni també negatiu. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que l'hostessa, que va estar en contacte amb aquella dona que viatjava en aquell mateix avió i que va morir a causa de l'antivirus, ha donat negatiu. I pel que fa al vaixell, on viatgen 5 catalans, recordeu, aquesta arribarà en principi diumenge, tot i que podria arribar abans, a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria.
1: Gràcies, Jordi. Aquesta és l'última hora. Us mantindrem informats en cas que hi hagi novetats. 20 minuts i seran les 3. Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà ja s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A Sants Estació hi ha passat al matí l'Anna Ruiz per parlar amb els usuaris i constata el grau de coneixement d'aquesta mesura. Anna, bon dia.
14: Hola, Marta, bon dia. Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
15: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
16: Jo entro a les 10, salgo a les 7 de la tarda de mi casa per llegar puntual i me parece que hasta que la freqüència no sea la misma sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
17: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
14: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
18: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar, però considerem que quan el servei és de qualitat el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
14: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
1: Doncs encara en relació a la circulació ferroviària, tingueu en compte que el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell.
11: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre que els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
1: Doncs a la terra, al cel i gairebé a l'espai. L'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols salts parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de dos projectes internacionals de recerca, a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participaran 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
19: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
20: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, li hem dit l'acrònim és NELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
19: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
3: Notícies en xarxa.
1: Uns 600 alumnes d'una 20ena d'instituts catalans han commemorat avui el Dia d'Europa en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona. Una commemoració, per cert, que s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte comunitari entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
22: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
21: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
1: La cultura europea és justament el que es promociona aquests dies al Japó, de la mà d'un grup d'estudiants catalans, precisament. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. A més, són els únics representants europeus en aquesta edició. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
23: Durant 2 setmanes convertiran convivència i activitats culturals a més d'experiències educatives amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
24: És doble. Per una banda, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha doncs 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
23: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
1: I l'actualitat de la jornada ens porta també fins a la Garrotxa, perquè una enquesta de l'Associació de Comerciants d'Olot assenyala la falta d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, els clients valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar al comerç local. A més, un 40% encara valora anar de compres com a activitat d'oci, donant-li així un valor afegit. Olot FM, Néstor Carvajal, què més diu aquesta enquesta?
25: Defineix un perfil de client híbrid, que compra tant per internet
0: com el comerç local. A més, la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer, explica què valoren més els gairebé 200 encastats i també quines demandes tenen.
2: Posaven en valor el tracte, la proximitat i la confiança, Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres, també ens diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemes, problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
0: Entre altres demandes, també es demana la unificació d'horaris de les diferents botigues, tant d'hores d'obertura com dies festius i caps de setmana. Per últim, un 40% de les respostes gaudeix passejar i fer les compres presencialment com una activitat d'oci, marcant així el comerç local amb un valor afegit per davant del consum digital.
1: És moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització des del mes d'octubre.
11: Metges de Catalunya recorden un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia: equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
1: A les 7 de la tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vella de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Company serà el 9 de juny.
11: Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta mateixa tarda a les 7 fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i s'enviaran per correu electrònic uns dies abans de la vetlla, que acollirà unes 40.000 persones a l'estadi.
1: És moment per a la cultura. Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury a la plaça de les Glòries, també a Ildefons Cerdà, a la Universitat, i a l'Emprenedoria, al districte 22 Arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 Arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
6: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
5: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat, tot plegat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
1: De Barcelona a Terrassa, la Fira Modernista engega avui amb l'espectacle El somni d'una nit de primavera d'Alexandre de Riquer, un acte inaugural que combina música, poesia, dansa i escenificació per homenatjar la figura central de la 23a edició. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Gil.
7: Des d'aquest divendres i fins diumenge, Terrassa es vesteix del 1900 i és que arrenca la 23a edició de la Fira Modernista. Enguany, la programació està dedicada a Alexandre de Riquer, figura clau del modernisme català, amb estrets vincles a la nostra ciutat. Més de 330 activitats, 800 funcions i 178 entitats ciutadanes omplen aquests dies els carrers, places i equipaments terrassencs. Una de les grans novetats serà la instal·lació d'un carrusel d'època de 2 plantes al Parc dels Catalans, que es consolida com el centre neuràlgic de la festa. El circ històric Raluí ja ha instal·lat la seva carpa a la plaça Nova amb l'espectacle Terra. A més, les propostes itinerants, els mercats i el trenet completaran l'ambient de principis del segle passat per tota la ciutat.
1: I aquest vespre comença Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, el primer festival de Catalunya dedicat íntegrament al teatre d'ombres. La programació del Foc, que així s'anomena, inclou 4 companyies catalanes, així com una proposta arribada d'Astúries. Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
4: El municipi acull fins diumenge 5 espectacles de teatre d'ombres en diferents equipaments municipals. El festival neix amb la voluntat de donar visibilitat a un art escènic poc habitual als escenaris catalans, però amb una llarga tradició i una gran riquesa visual. Des de l'organització destaquen el potencial d'un llenguatge basat en el joc entre la llum i les ombres. Ho explica Clementina Curacura, membre de la companyia impulsora del festival El Gecko con Botas.
8: Els espectacles de teatre d'ombres recuperen tota aquesta essència i aquesta màgia de lo casolà, lo que t'és familiar, però tenen i poden tenir una gran riquesa, i això és una mica el que volem presentar i compartir a foc.
4: El festival oferirà fins diumenge muntatges clàssics, propostes immersives i una exposició d'ombres xineses, amb l'objectiu de consolidar-se com una nova cita cultural a Santa Maria de Palautordera.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui amb una cita molt destacada s'acosta al Barça-Madrid, que és més que un clàssic, pot ser decisiu per ser campió de Lliga.
9: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben aquest diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos futbolistes, Fede Valverde i Tchouaméni, els dos implicats. El conjunt blanc en una nova temporada, on es queda en blanc sense guanyar cap títol, visita diumenge a les 9 de la nit al Barça, al Nou Camp Nou. Si l'equip de Hansi Flick puntua, celebrarà ja el títol de Lliga. És el clàssic més esperat dels últims anys pel que suposa el d'aquest diumenge a les 9 de la nit. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se. Els blanquiblaus, que porten 17 jornades sense guanyar, visiten el camp dels andalusos, ara ja fora del descens, amb 37 punts, un per sobre de la zona vermella. Manolo González és el tècnic de l'Espanyol.
10: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts de dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem opcions per guanyar el partit.
9: I avui a un quart de 10 de la nit el Centre d'Esport Sabadell, segon classificat del grup segon de la Primera Federació, visita el camp de l'Atlético Madrileño en un duel molt important en el tram final de la competició, segon contra tercer. Ferran Costa, tècnic del conjunt arlequinat.
13: Que ja estem pensant en masses coses, estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful, tot és jauja, no, quan dic Gaudí és, hòstia, anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells, estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells, punto.
9: L'Europa i l'EM juguen aquesta tarda a la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol. La cita a un quart de 6 de la tarda juga a Vilanova i la Geltrú. El Lleida de Futbol, que aquesta temporada ha baixat a la Lliga Elite, ha anunciat que té un nou inversor que garanteix el futur de l'entitat tant en l'aspecte econòmic com en l'aspecte esportiu, i que en els propers dies donaran més detalls. Tot plegat abans d'un cap de setmana apassionant a la Tercera Federació de Futbol, la lluita per la promoció d'ascens i el descens es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més aquest diumenge a partir de 2:15 del migdia. Can Vidalet-Cerdanyola serà d'entrada el partit principal on els dos equips lluiten per la permanència, però també molt pendents de l'ascens, l'Hospitalet, Fegrama i Vilanova, tres equips per dues places per al play-off. I en hoquei sobre patins, a 2:15 de la nit hora catalana, el Vilassana s'enfrontarà al Fraga en les semifinals de la Champions femenina, i demà el Barça s'enfrontarà al Benfica a les semifinals de la Champions masculina. Serà a les 5 de la tarda. El conjunt blaugrana va superar l'Sporting de Portugal per 2-0. I aquesta tarda, última jornada a la Superdivisió masculina de tennis de taula. Juguen tots els equips catalans. El Borges ho fa a Sant Sebastià, l'Olot rep la visita de l'Alacant, l'Hospitalet la del Burgos i l'Escala visita Irún. Per cert, serà el darrer partit del conjunt empordanès a la màxima categoria del tennis de taula, perquè ha perdut la categoria. I en futbol sala, avui el Barça rep el Pozo de Múrcia a 2:15 de la nit en una nova jornada de la Primera Divisió masculina.
1: Gràcies, Joan Barberà. Déu-n'hi-do, quin cap de setmana més farcit. Una mica més a 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres sí que ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. 105.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Sí, totes les tardes a les 5 la Intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
2: El meu ja me l'has robat, Mireia.
3: I m'he posat a pensar en tu.
4: A Ràdio Montornès, la Intersecció.

0: la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
1: La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que hi ha un cas sospitós d'antivirus d'una dona a Alacant que viatjava al mateix avió que la dona que va morir pel virus. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la persona infectada. De moment li han fet una prova i s'està pendent del resultat. Un vol on també hi viatjava un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Escoltem el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
3: Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
2: I els sindicats convocants a les vagues educatives reclamen la dimissió del director de la policia, Joan Lluís Trapero, i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Demanen explicacions al govern per les suposades infiltracions de Mossos en una assemblea de treballadors i, si es confirmen, consideren que s'han de produir cessaments. Escoltem el portaveu d'USTEC, Andreu Mumbrú.
4: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
2: I els metges tornant a la vaga el dia 20 de maig i serà la 11a jornada de mobilització des de l'octubre. El sindicat recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia, equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. I a les 7 de la tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el dia 9 de juny. Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alçalamirada.cat des d'aquesta tarda i fins al dia 17 de maig. I des d'avui i fins diumenge a Terrassa es vesteix del 1900 i es que arrenca la 23a edició de la Fira Modernista. Enguany la programació està dedicada a Alexandre de Riquer, figura clau del modernisme català, amb estrets vincles amb aquesta ciutat. Hi ha més de 330 activitats.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

Suau, com mocador de fil, com un petó de nen de maig, com xiu-xiueig secret, com avança la serp, com cau la neu.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura, una dona de 32 anys resident a Alacant que va viatjar al mateix avió que va utilitzar una de les persones mortes al creuer Ondius. És la primera ingressada per sospites d'antivirus a Espanya, en concret d'un hospital alacantí. Segons la Conselleria Valenciana de Sanitat, aquesta dona se la traslladarà com a mesura preventiva i seguint el protocol que ha aprovat aquest divendres el Ministeri de Sanitat a una habitació d'un hospital a la província d'Alacant dissenyada per contenir patògens perillosos amb pressió d'aire interior menor a l'exterior. De moment, li han fet una prova i està pendent el resultat en unes 24 o 48 hores. Al vol on hi viatjava, també hi havia un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. Junts per Catalunya també exigeix explicacions immediates al govern davant d'aquesta possible filtració. Escoltem la diputada Judit Toronjo.
2: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
1: I Brussel·les avisa les aerolínies que cal compensar els passatgers si cancel·len un vol per l'elevat preu dels carburants. La Comissió Europea assegura que no es pot afegir un recàrrec per combustible una vegada comprat un bitllet d'avió i ha publicat una sèrie de directrius que confirma que l'augment del preu del querosè, el combustible utilitzat en el món de l'aviació, no eximeix de compensar els viatgers quan hi ha una cancel·lació de vol. I una enquesta de l'Associació de Comerciants Olot senyala la manca d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, el 70% dels clients enquestats valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar en el comerç local. A més, el 40% encara valora anar de compres com una activitat d'oci, donant-li, per tant, un valor afegit. I de la terra al cel i gairebé a l'espai, l'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar la microgravetat en el marc de dos projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participen 6 científiques, recordem-ho, del projecte Hipàtia.
0: Notícies en xarxa.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FEMNET. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Vinga, va, que és divendres. I això vol dir que tenim el cap de setmana ja aquí mateix i que avui portem un programa ben complet, com sempre, i amb planazos per fer aquests dies, si és que encara no heu decidit què fer. I si sí, doncs potser us ho fem canviar. Ja veurem. La qüestió és que fins a les 6 tenim el programa, com sempre, amb informació, divulgació i entreteniment a Ràdio Montornès, al 91.2 de l'FM i també a ràdio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de Ràdio Montornès de la tele. I després del vespre, per si algú ha de marxar o és més així com d'escoltar el programa abans d'anar-se'n a dormir, doncs també podeu tornar-ho a fer a la mateixa freqüència, però a les 10 de la nit. Com totes les tardes, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Bona nit, bon any, bon Nadal.
1: Què tal? Mireia. Una mica de divendres, passant el cap de setmana.
2: No, estava pensant en el mussol, que estava pensant, clar, ja en aquesta època potser a les 10 de la nit no és
1: encara
2: nit,
1: no
2: nit fosca,
1: és...
2: encara,
1: no.
2: Està
1: bueno, no
2: just
1: sé,
2: comentant,
1: No
2: just,
1: sé.
2: Just està començant,
1: però... I és que a les 10
2: però...
1: ja tinc la persiana baixada i la que està ni tancada sóc jo, saps? Estic dormint, per tant, no sé si encara hi ha sol, si no...
2: Bueno,
1: que trist.
2: L'important és que és divendres, no? I tenim el cap de setmana a la vista.
1: Sí, home, i tant. Va algun pla, Sergi? Ens pots donar una mica d'enveja en aquest cap de setmana?
2: No, crec que no podré donar gaire enveja perquè a casa meva estem allà en exàmens finals i tot plegat.
1: Oi,
2: i toca...
1: mandra.
2: Em sembla que tocarà una mica de... Bueno, sobretot per part seva, no? Per part meva, la pijameta i estar allà davant de l'ordinador i estudiant i aquestes cosetes.
1: Bueno.
2: Així que potser és una mica més relaxat o no.
1: Ah?
2: Qui ho sap, eh?
1: Qui sap. Això vol dir que caurà algun pa de pàssic per casa.
2: Bueno, teva. Sí, o algun cheesecake, alguna cosa, a veure si traiem temps, eh? Ja?
1: Bueno, per això sempre hi ha temps, no passa res. Jo vaig a veure una exposició d'aquestes immersives sobre Pompeia que, per cert, no sé si heu vist les notícies, però havien trobat fa aquesta setmana més esquelets de persones que havien estat, no sé com es diu ara mateix, no? Mumificades, no? Però que havien quedat tal qual havien... s'havien mort degut a l'erupció del volcà i no em deixa de fascinar això.
2: Que guai, no? Que xula.
1: És sorprenent. I bé, doncs, és una exposició immersiva que fan a Barcelona que durant el mes de juny encara hi podeu anar i que teniu moltes ganes, així que res, us ho explicaré el dilluns.
2: El dilluns ja us expliques a veure què tal.
1: Sí, venim cap a la cultural i després ens quedarem pel poble que hi ha molta teca i en parlarem d'aquí una estoneta. Doncs, a més de parlar avui de coses de cap de setmana i de divendres, tenim molts altres temes aquí a la Intersecció. Perquè, com bé sabeu, ahir es va fer el ple, la sessió plenària del mes de maig, i l'ordre del dia al final va incloure 11 punts perquè a última hora es va aprovar la inclusió per urgència d'un nou punt i avui farem un repàs d'aquells més importants que van tirar endavant a la sessió d'ahir. I de fet, un d'aquests temes va ser l'aprovació d'una moció per donar suport a l'educació, als docents i a una educació de qualitat. I precisament per això hem convidat avui a la Intersecció dos membres de l'Assemblea de Docents que s'ha creat aquí a Montornès fa... ni un mes. Hem convidat a la Mireia Fuentes de l'Escola Mugent i a l'Òscar Carreria de l'Escola Marinada perquè ens expliquin per què han decidit organitzar aquest grup, per què han portat aquesta moció al ple de Montornès i també quines són les principals reivindicacions i demandes que es fan des de tot l'equip de docents que formen part d'aquesta assemblea. Així que avui, tema de rigorosa actualitat que ens ocupa, també estarà present a la Intersecció. I ja després, en un caràcter més lúdic, més desenfadat, tindrem amb nosaltres el nostre company, en José Luis Cano, amb les estrenes al cinema i a les plataformes digitals.
2: Que també pot ser un planazo per
1: també
2: el cap de setmana,
1: pel cap de setmana.
2: El diumenge donen pluja, no?
1: Sí, bueno, aquí jo he vist que ha anat canviant i donen més pluja demà que diumenge. No sé molt bé si està així la cosa... que no s'acaba de quedar clar. Suposo que haurem d'anar improvisant una mica. Però sí, sí, cinema o a casa amb la manteta, que jo encara no he tret la manteta del sofà. Així a la nit, com que ve de gust una mica de manta.
2: Oh, i tant, home.
1: I també agenda, agenda del poble i del territori, com us deia, per parlar tot allò que tenim al cap de setmana a tocar ja. Bé, abans de tot això, nosaltres aquí a l'Intersecció, com totes les tardes, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que avui s'obre el termini de preinscripcions per al proper curs a la Llar d'Infants Pública al Lledoner. L'oferta de places disponibles per al curs vinent és de 44, dividides entre els 0, 1 i 2 anys. En conjunt, la llar té capacitat per 82 infants entre 16 i 2 anys. Per al proper curs, ja en té 6 reservades per a infants amb necessitats específiques. La formalització de les inscripcions es pot fer de forma preferentment telemàtica a través del web municipal montornès.cat. El centre ofereix servei de menjador amb cuina pròpia i productes ecològics i de proximitat, així com servei d'acollida de matí i de tarda. Aquest mes de maig s'oferiran dues formacions noves dins del programa Les Entitats al Dia. Les propostes s'adrecen a associacions del municipi amb l'objectiu de dotar-les d'eines pràctiques. El nou itinerari formatiu s'inicia el 14 de maig amb una sessió sobre lideratge i la gestió d'equips a càrrec d'una advocada. I el 21 de maig s'oferirà una formació per incorporar persones a la junta directiva i millorar la participació interna amb l'expert Carles Andrés Còrcoles. Ambdues sessions seran presencials i es duran a terme a l'hotel d'entitats. Les formacions són gratuïtes i requereixen d'inscripció prèvia al correu a participació@montornès.cat. A més dels tallers formatius, el programa Entitats al Dia també ofereix un servei d'assessorament jurídic i econòmic per resoldre dubtes legals o administratius. Divendres vinent, l'organització DEP Instituts oferirà la xerrada La dificultat d'acompanyar els adolescents, eines per ajudar els fills i filles a créixer. Serà al Centre Juvenil Sputnik a 6:15 de la tarda. En aquesta conferència es donaran recursos als pares i mares sobre com acompanyar els fills i filles durant l'etapa de la pubertat i l'adolescència. També es donaran eines per poder mantenir una bona comunicació. La proposta està recomanada per famílies amb fills i filles adolescents. La inscripció és gratuïta i cal formalitzar-la al web montornès.cat/inscripcionseduquem. I amb l'última cosa amb la que es deu de quedar és que aquest diumenge a Montornès se suma a l'acció de neteja Let's Clean Up Europe. L'activitat al poble està impulsada per l'associació Montornès Animal. Les persones que vulguin participar s'han de trobar a les 11 del matí a l'aparcament del restaurant Can Oliver. L'objectiu és retirar residus del turó del Padró. Membres de l'organització proporcionaran els materials necessaris a les persones que vulguin col·laborar, com guants i bosses. Es demana inscripció prèvia al correu electrònic montornesanimal@gmail.com o bé al perfil d'Instagram de Montornès Animal. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. I avui toca fer un repàs de la sessió plenària del mes de maig celebrada ahir a l'Ajuntament. L'ordre del dia estava integrada per 10 punts, però a l'inici de la sessió es va fer una votació per aprovar la incorporació d'un punt per urgència, una modificació pressupostària de 310.000 euros procedents de romanent de tresoreria per fer les obres de reparació de la coberta del complex esportiu municipal Les Vernedes. El punt va quedar aprovat amb el suport de Montornès en Comú, el Partit dels Socialistes i Esquerra, mentre que Fem Montornès i el Partit Popular es van abstenir. Aquesta no va ser l'única modificació pressupostària que el ple va aprovar ahir. També va tirar endavant una altra destinada al projecte de reparació de l'aigua calenta i millora dels vestidors del camp de futbol i les pistes d'atletisme. En aquest cas, de la partida es va aprovar a incorporar uns 97.000 euros provinents d'una subvenció de la Diputació de Barcelona. Tots els grups van donar suport a l'expedient, menys Fem Montornès, que es va abstenir. Com veieu, la zona esportiva municipal Les Vernedes va ser una de les protagonistes de la sessió d'ahir. I és que gràcies als vots a favor de Montornès en Comú i el Partit dels Socialistes, també es va aprovar la modificació de l'ordenança que regula el preu de les piscines i dels serveis prestats al CEM Les Vernedes. Deixant de banda la CEM, el ple també va aprovar ahir la liquidació dels serveis prestats pel Consorci per la gestió de residus del Vallès Oriental durant l'any passat. El cost real ha superat la despesa prevista en uns 142.900 euros. Tots els grups de la mesa la van votar a favor, menys Fem Montornès, que es va abstenir. Finalment, els regidors i regidores van aprovar una moció de suport al personal educatiu i la qualitat de l'educació pública, un text presentat per Montornès en Comú i Fem Montornès. Tots els grups el van votar de manera favorable, menys el Partit dels Socialistes, que es va abstenir. Entre el públic hi va haver una representació de l'Assemblea Docent de Montornès. En uns minuts podrem parlar amb dos dels seus membres i ampliar la informació. En els propers dies també tractarem amb més profunditat altres punts i escoltarem algunes de les intervencions més destacades del ple. Mentre, si voleu recuperar tota la sessió, recordeu que la teniu disponible al canal de YouTube de l'Ajuntament.

0: Mentre es preparen els nostres primers convidats, anem a escoltar Bruno Mars, però cantant en espanyol. És una novetat de la setmana.
1: Què dius, Mireia?
0: Ara... I jo m'he quedat tan bocabadada que he dit, això ho hem de portar a la intersecció.
1: M'acaba de volar el cap Bruno Mars en castellà.
0: Pues sí, sí. Canta superbé. Va, perquè a més, la lletra, el títol és Lo arriesgo todo, que és una paraula arriesgada,
1: exacte,
0: per dir
1: sí,
0: en anglès, eh? Doncs és la proposta que ens deixa avui l'artista i que amb ella comencem avui la tarda.

0: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
1: I avui hem convidat aquí a la intersecció a l'Òscar Correia i a la Mireia Fuentes, són dos membres de l'assemblea docent que s'acaba de constituir fa poques setmanes aquí al poble. Ella és també mestra a l'Escola Mugent i l'Òscar a l'Escola Marinada. Molt bona tarda a tots dos.
2: Bona tarda. Moltes
3: gràcies.
1: Gràcies per haver vingut. Ells venen a explicar-nos aquest projecte d'assemblea i també una mica com es troba tota la situació, les reivindicacions dins de l'àmbit de l'educació. Jo volia començar primer, abans d'entrar a parlar del ple i de les reivindicacions, per conèixer una mica aquesta assemblea. Òscar, en quin objectiu us heu trobat els docents i heu decidit crear aquest grup?
2: Nosaltres veiem que ens comencem a reunir als diferents centres amb un seguit de neguits que ens ocupen i que ens preocupen, i veiem que si actuem a manera individual, com a col·lectiu de centre propi, ens quedem petits, i llavors d'aquí neix la necessitat de poder trobar un espai de posada en comú amb la resta de companys i companyes del municipi, per poder fer doncs un altaveu més gran, per poder arribar a consensos, per poder tenir actuacions que puguin tenir més repercussió, que puguin arribar a tothom i que al final, com que tots volem aconseguir el mateix, és molt més fàcil, podem tenir molta més força i podem arribar a... podem fer que el camí sigui molt més llarg, no? Llavors, d'aquesta necessitat, resulta que uns quants ens coneixem, parlem així de manera extraoficial i diem, doncs, anem a fer una trobada, ens trobem, ens veiem i la constituïm com a tal. No hi ha un document oficial, no hi ha una signatura ni res, però sí que bueno, hem triat uns representants de cada centre, que més o menys són els que anem coincidint cada setmana o cada 15 dies, i anem prenent, doncs, donant veu als nostres centres i prenent les decisions.
1: Parlaves de tots, totes, entenc que, clar, vosaltres, tu vens a l'Escola Marinada, la Mireia Escola Mugent, que hi ha docents de totes les escoles del poble.
2: Sí, a l'assemblea estem representats tots els centres educatius del municipi. L'Escola Camparera, Escola Palau, Sant Sadurní, Mugent, Marinada i els dos instituts, Vinyes Velles i el Marta Mata.
1: I Mireia, precisament, quines són aquelles demandes principals que han sorgit d'aquesta assemblea?
3: Hem vist que l'acord que han signat UGT, Comissions i el departament, doncs, és insuficient per sostenir el sistema. Hi ha alguns punts. El primer que considerem principal quant a la qualitat per la qualitat educativa és la inclusió. Hi ha una partida de 299 milions d'euros destinada a inclusió, però la situació requereix d'una aposta molt més ferma i una mirada molt directa cap a la inclusió, perquè la inclusió en si és una cosa positiva, és a dir, generen situacions a l'aula molt positives de convivència entre ells, d'ajuda, i això és una cosa, és un valor incalculable que estem donant als nostres infants, però perquè des de fora es valori com un valor afegit, les famílies han de veure que els recursos arriben per gestionar-ho de manera real i de manera digna. I aquest és un tema que ens té molt angoixat a tots, perquè volem arribar a tots, volem tenir benestar a les aules, tant docent com dels infants, i volem continuar tenint qualitat educativa. I ens falten mans, en aquest sentit, ens falten mans. Tot l'alumnat es mereix desenvolupar-se amb les millors garanties, que no hi ha alumnat de primera i de segona, que tots els seus pares i mares paguen impostos i es mereixen els recursos que cada nen necessita, i si ha de ser més individualitzat, ha de ser més individualitzat.
1: Clar que sí. A més, va una mica enfocat en el mateix, no? Però el tema de les ràtios també, la quantitat de nens i nenes, no?, que hi ha dins d'una sola aula, i que això, com deies, Mireia, s'acabarà allargant en el temps. No és algo que ara que canviï, no?, sinó que pinta que serà així durant bastants anys. Això també és algo que he vist que demanàveu.
2: Sí, bueno, el problema de les ràtios és que s'està venent com un acord de baixada de ràtios, que és un acord que és totalment fals, perquè hi ha una baixada de ràtio causada per la baixa natalitat. Llavors, aquesta baixada de ràtio s'anirà produint de manera natural, però és que, a més, aquesta baixada de ràtio anirà acompanyada de que s'eliminaran docents dels centres escolars. Llavors, clar, si a les escoles, als instituts, comença a baixar ràtios i el departament considera que per aquelles ràtios sobra personal, estarem amb el mateix problema. Clar. Al final, nosaltres veiem que la ràtio és un problema, però la ràtio en si, com ella sola, no és un problema. Són les mans, els recursos humans, materials, que necessitem per atendre aquelles ràtios. Tu pots tenir una ràtio de 14 alumnes i que no tinguis suficients recursos per atendre'ls, perquè tens infants amb necessitats educatives especials que necessiten de personal preparat, qualificat, per poder-los atendre's i per poder arribar a les seves necessitats reals. Les reivindicacions que fem són moltes, entre altres, sí, volem reivindicar les nostres condicions laborals, però al final el que volem és una qualitat, perdó, una educació pública de qualitat.
3: A secundària no s'aconsegueix la ràtio a 25 alumnes en la totalitat fins al curs 31-32. És inadmissible, vull dir, és un acord molt a llarg plaç. L'estat de l'escola pública és crític, no necessita un acord a 4 anys. Valorem que hi hagi un acord, que fa molts anys que no n'hi ha un acord, per això, per part del PSC, estem agraïts, però cal una negociació més profunda i un acord més de país. I hi ha un altre tema que ha sortit sobre la taula, que és el tema de les colònies i sortides. Hi ha escoles que s'estan adherint a aquesta iniciativa de no fer colònies i sortides, i voldríem explicar una mica l'argumentari rere d'això perquè no s'entengui com que estem intentant...
1: Clar, el per què, no?
3: Exacte, sí. Ara per ara les negociacions estan tancades perquè el departament creu que aquest és un acord històric, sí, perquè no n'hi ha hagut altres acords, però no per la qualitat de l'acord en si, i és l'única manera que tenim de pressionar econòmicament, perquè hi ha moltes empreses que se'n nutreixen d'aquestes colònies i sortides que fem, i el que volem és que sigui un toc d'atenció perquè hi hagi un verdader acord. I ja que parlem de les colònies, sobre les colònies hi ha un punt de l'acord que ens sembla que no era necessari abordar-ho d'aquesta manera una mica insultant. I és que l'acord ha pactat una pernoctació, una pernoctació per les colònies que abans no teníem, de 50 euros la nit. Aquesta pernoctació només es dona a dos docents. És a dir, el tercer docent que hi vagi de colònies no ho cobra, i el quart tampoc... I més tenint en compte que avui en dia no anem dues persones de colònies, perquè l'atenció a la diversitat necessita de més personal.
2: I perquè segurament no compliríem les ràtios.
1: Clar.
3: Exacte. I aleshores, fins ara nosaltres sempre ho hem fet de manera gratuïta, perquè entenem el valor pedagògic que tenen les colònies, i de fet aquí a Catalunya les colònies és un esdeveniment molt arrelat culturalment i socialment, però fora de Catalunya no ho és tant. I 50 euros, si ho dividim entre les 17 hores i mitja que treballem en el cas de primària de mes, no sé ben bé a secundària com seria, però surt a uns 2 euros amb 86 l'hora. Ostres, que el departament signi això i que sindicats de treballadors signi que ens anem de colònies a 2 euros amb 86, per signar això més val que no haguessin signat res, haguessin deixat el tema com està i continuaríem fent colònies com sempre ho hem fet.
1: Clar.
3: Però tractar-ho d'aquesta manera és un insult, i el que necessitem ja no és tant salari, sinó que ens reconeguin la tasca docent, i les colònies en formen part del nostre compromís.
1: Ahir precisament es va aprovar el ple una moció de suport al personal educatiu i a la qualitat de l'educació pública. És un text que el van portar a la mesa Montornès en Comú i Fem Montornès, però a proposta vostra. Per què vau considerar que era oportú portar aquest assumpte al ple del poble?
3: En primer lloc, perquè l'acord que s'ha signat no ha tingut en compte la totalitat dels sindicats. Ara per ara, les negociacions estan tancades. I amb aquesta moció el que intentarem és que des dels ajuntaments, on s'estan aprovant aquestes mocions, pressionin cap amunt, cap al Parlament, perquè es torni a obrir la taula de negociació.
1: Properament hi ha més jornades de vaga. Hi ha algun aquí al Montornès que ens pugui dir, doncs mira, sí, aquest dia segur que hi ha molts docents que s'afegiran a la vaga?
2: Bé, ara tenim convocades 17 dies de vaga que van repartides per territori. Va començar tot aquest moviment de lluita, va començar el dia 6. El dia 6 vam tenir accions concretes en els centres. Ahir es va produir la primera jornada de vaga del 03 i la, el dia 12 tenim la primera jornada de vaga unificada a tota Catalunya, i a partir d'aquí hi ha un seguit de vagues que van per territoris. Que ens afectin a nosaltres, doncs tenim les tres jornades unificades, que són la del 12 de maig, el 27 de maig i el 5 de juny, i després tenim dues que són territorials, que

0: maquinària mediàtica per posar-nos en contra una mica a famílies que, per sort, no totes fan cas del que llegeixen, i per posar-nos una mica amb el focus de que el problema som els docents i que el problema és que volem cobrar més i que realment això no és així. Nosaltres, evidentment, també lluitem per unes condicions salarials millors, però no és el principal focus de les nostres reivindicacions.
1: En què has tocat un tema, no, que eren les famílies. Jo també us volia preguntar, perquè és cert que hi ha certs sectors de famílies que estan preocupats, no, que tenen aquesta inquietud de dir, vale, però si hi ha vaga, els meus fills i filles no tenen classe, què passa amb la seva educació, es veuran afectats? Què els hi diríeu, aquests pares i mares?
2: Jo els hi diria que al final nosaltres tenim un objectiu comú, que és la qualitat educativa, i volem el millor pels nostres fills i pels nostres alumnes. Per tant, les vagues també suposen un esforç econòmic per nosaltres, important aquesta vegada, perquè jo personalment ja he fet 3 jornades de vaga, que ara faré les 5 restants. Però jo al final em considero que nosaltres els mestres som l'altaveu de les situacions que passen a l'aula, i em sento en el compromís social de fer-les. Perquè, a diferència del sistema sanitari, que també està en crisi, quan el sistema sanitari té un punt a favor, i és que els usuaris d'aquest sistema són els adults. Quan anem al metge veiem les mancances que el sistema té i és més fàcil empatitzar amb ells. Per contra, en el nostre sistema, els usuaris són els alumnes i els infants i joves. Què passa? Que ells moltes vegades no saben interpretar la realitat de l'aula, no la saben ni interpretar i a vegades tampoc explicar.
1: Clar, transmetre, no?
2: I exacte, llavors ens quedem que nosaltres al final som els que vivim en primera fila les mancances que tenim amb ells, però ells no la saben explicar, i jo em sento que som l'altaveu d'aquestes situacions.
0: I penso que si hi ha un missatge que hem de donar a les famílies que puguin tenir aquest malestar de, ostres, els meus fills no estan fent classe, és que nosaltres fem vaga per als seus fills. Nosaltres fem vaga perquè les condicions en les que els seus fills estan fent classe no són les adequades, perquè els recursos que tenen els seus fills per poder tenir una educació pública de qualitat no són els adequats. Llavors, per això fem vaga. Si estan 2, 3, 5 dies, esperem que siguin els mínims possibles i que el departament atengui a bé a seure's a negociar, però si s'han de perdre 2, 3 o 5 dies, és una inversió de futur pels seus fills.
1: Sí, jo anava a dir que si hi havia algú que volgués més informació o apropar-vos a vosaltres, ara, per exemple, a la plaça Pau Picasso hi ha una parada, no? Crec que la vostra intenció és continuar informant, doncs, aquestes parades divulgatives, també tenir un perfil d'Instagram, que esteu oberts també a vosaltres a explicar, no? I que si hi ha algun pare o mare, doncs, que tingui algun dubte, que pugui parlar amb vosaltres.
0: Sí, nosaltres, com bé dius, vam activar un perfil d'Instagram que es diu docents.montornès, on anem penjant una mica les diferents accions que anem fent, anem compartint una mica d'informació que va succeint cada dia, i a més, com bé dius, tenim la paradeta informativa a la plaça Pau Picasso, estem els divendres de 5 a 8.
1: Avui hem parlat amb Mireia Fuentes i Òscar Correia, que són membres de l'assemblea docent que tenim aquí al poble. Moltíssimes gràcies per haver vingut, i seguirem de prop les reivindicacions, les protestes i les vagues. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Nosaltres continuem amb una mica més de música aquí a la intersecció. De seguida rebrem el nostre company, en José Luis Cano, i ja comencem a pensar en el cap de setmana, amb les escenes del cinema i a les plataformes. De moment anem amb una altra novetat musical de la setmana, aquesta en català. Es diu Tot va tirant i és de Jules.

I arriba el moment de mirar l'agenda del cap de setmana. Comencem a parlar d'aquí, parlar del poble, i tot i que plogui o no plogui, no ho sabem, però sí que sabem que es farà la celebració de l'acte de la Cruz de Mayo del Centre Cultural Andaluz. Hi haurà ofrena floral i també actuacions a càrrec dels seus grups de ball, Nuevas Promeses, Soniquete, Canela, Alhambra Lunares i Azabache, i presentat pel nostre company Antonio Montero. Serà a partir de 7:45. Com un arbre enmig del bosc, pren l'eixida. Com la real cau... I també a Montornès, el diumenge en aquest cas, tindrem la jornada Let's Clean Up Europe. Una jornada que de nou un any més torna a impulsar l'associació Montornès Animal. Aquelles persones que hi vulgueu participar, us heu de trobar a les 11 del matí a l'aparcament del restaurant Can Oliver i així poder retirar els màxims residus possibles del turó del Padro. Allà mateix, els membres de l'organització us proporcionaran els materials necessaris tant a tothom que hi vulgui col·laborar, tant guants com bosses. Això sí, es recomana, si voleu participar, inscripció al correu electrònic montornesanimal@gmail.com o bé també a través del perfil d'Instagram de Montornès Animal.

I si ens anem fora de Montornès trobem moltes propostes. Una d'elles és la Festa de les Bruixes a Cabrera de Mar, tant demà com diumenge. El centre del municipi s'omplirà d'activitats per tots els públics, com una fira esotèrica i medieval, visites guiades, espectacles de carrer, tallers de bruixeria, macrotirolina, gimcanes, tavernes ambientades, exposicions i la tradicional trobada de bèsties de foc. És una experiència cultural, festiva i màgica que podem anar tant en família com a amics i amigues. Això sí, hi ha activitats que requereixen d'entrada que podeu comprar al web entrades.codetickets.com. Els preus varien dels 2 als 7 euros. Soy barro en manos del alfarero, historia que vuelve a empezar. No soy perfecto, soy sincero. I a quart, per Girona, tenim la cinquena edició de la Fira del Funk demà. Durant tot el dia, però especialment al matí, els visitants podran gaudir de més d'una desena d'activitats que combinaran la creativitat, l'experimentació, la tradició i la divulgació. Hi haurà tallers pràctics, una actuació teatral, jocs i espais de creació artística en una festa que està pensada tant per al públic adult com infantil. Entre els tallers més destacats, torna bé el taller de roda de Terrissaire, en el qual grans i petits podran aprendre a modelar el fang amb torn, acompanyats per artesans experts. També es podrà descobrir la tècnica japonesa del raku, que consisteix a extreure peces del forn quan encara són calentes i submergir-les en materials orgànics per obtenir efectes decoratius singulars. I a més, com a novetat, dins d'aquesta festa del fang hi haurà un tast de vins.

I a Terrassa tenim la Fira Modernista, que hi arriba a la 23a edició. De fet, comença avui i s'allarga tot el cap de setmana. Dins del programa d'activitats hi trobem un trenet turístic, visites guiades, exposicions, portes obertes, equipaments i centres, aperitius amb música, mercats d'alimentació i artesania, tallers demostratius d'oficis, xerrades, conferències... Bé, un programa molt extens i cuidat que podeu consultar també al web de l'esdeveniment, firamodernista.cat. Les visites i alguns dels espectacles requereixen de reserva prèvia.

a Sant Feliu del Llobregat tenim festes de primavera. Tenim dins d'aquestes festes la Fira de l'Ocupació, però també concerts, cercaviles amb capgrossos, un karaoke, un tribut a Fita les Fitipaldis, una fireta d'artesans, ball de gegants, bé, no hi falta res de res. I a més, també tindran una concentració de vehicles clàssics el diumenge. Les roses seran una de les grans protagonistes, n'hi haurà per comprar, però també fins i tot un concurs. La festa acabarà diumenge al vespre amb rom cremat i focs artificials.

I ha tallat Anima el maridatge dels sentits que giraran tot l'etnobotànica i les plantes oblidades. El programa inclou activitats familiars, propostes gastronòmiques, iniciatives culturals, tot al parc de Can Godó com a espai central. Una part destacada de la programació gira entorn de les plantes silvestres i els seus usos tradicionals. Hi haurà tallers, demostracions i també experiències gastronòmiques. També hi ha activitats divulgatives i tallers, com per exemple per utilitzar aquestes plantes, no? I entre les propostes destacades trobem un dinar silvestre, que oferirà elaboracions gastronòmiques originals a partir d'espècies que els participants ja hauran conegut durant les experiències del maridatge. Algunes de les activitats requereixen d'entrades que es poden comprar al web compres.tella.cat. I avui demà tenim el Vilantí, el Festival de Música i Vi a Sant Valentí de les Cabanyes. Aquesta nit, a les 10 de la nit, hi ha maridatge de xocolates amb música, o sigui que ja comença bé la cosa. I demà trobarem activitats a partir de les 5 de la tarda. A més de maridatges, hi ha una actuació castellera i música en directe. Hi participen una dotzena de cellers del territori. Alem.

0: I també tenim aquest cap de setmana la Fira de Sant Ponç a Sant Llorenç Savall, el patró dels arbolaris i apicultors, en el moment de l'any on es comercialitzen de manera tradicional ara les melmelades, els arrops, les mels i altres llaminadures i dolços naturals. Hi haurà més de 20 parades, així que és una bona oportunitat per descobrir, conèixer i comprar aliments naturals i artesans fets a la població i a la comarca, com el mel, la mel, el vi, la ratafia, les verdures i els embotits. Serà diumenge de 10 a 2 quarts de 3 de la tarda. I per als més petits també hi haurà dos tallers.
1: Una margarida blanca. Si és que m'has vist, guarda'm el secret, no ho he pogut resistir.
0: Ja que cap de setmana tenim la Fira de la Margarida a Santa Margarida Montbui, dedicada a la sostenibilitat i als productes de proximitat. Entre les activitats hi ha sortides, observació de flors i de papallones, així com tastos de mel, oli, vins, cerveses i formatges. El gruix de la programació es concentrarà diumenge al Parc Central, que es convertirà en l'epicentre de la fira. El programa inclourà també una àmplia oferta d'activitats familiars amb jocs reciclats, una jugateca, un escape room sostenible i propostes lúdiques com el Twister dels residus.
2: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
0: Fins aquí arribem, avui no tenim temps per més, espero que us hagi agradat. Recordeu que durant el cap de setmana haureu d'anar a la ràdio, la carta, si voleu més, la Intersecció, i que nosaltres tornarem dilluns amb un nou programa a partir de les 5.
3: Fins dilluns, Mireia.
0: Adéu.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El descarrilament d'un tren avui i un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell. De moment no se sap quan està previst que es restableixi la circulació. Allà hi ha la nostra companya de Ràdio Rubí, Belén Tierno. Bona tarda.
7: Molt bona tarda. I justament ara veiem que comença a moure's el tren. És un tren, com deies, de mercaderies. El que es veu des de l'estació és un primer tros del tren, que és on hauria descarrilat, a sota el pont de l'autopista, i a l'altra banda, justament, hi ha una locomotora que sembla que podria ser la que ajudaria a treure aquest tren d'aquí. Si heu sentit de fons, se sentia com feien algunes maniobres. De fet, el que s'està fent en les últimes hores és fer maniobres, i entenem que per assegurar que poden treure el tren amb seguretat. També hi ha diversos testimonis dels fets que ens expliquen que ha estat un incident molt, molt petit a l'inici del tren, sense gaires conseqüències. Això és el que us podem explicar en aquests moments, que segueixen les maniobres i que de tant en tant veiem com aquest tren es mou per veure si definitivament el treuen d'aquesta via 2 de Rubí.
6: Perfecte, moltíssimes gràcies, Belén. Doncs ja sabem aquesta última hora. Estem pendents a veure quan es restableix aquesta circulació. I l'Audiència Nacional rebutja paralitzar l'arribada a les Canàries de l'Ondius després que l'organització Justitia Europea sol·licités frenar-lo. El tribunal assenyala que no s'ha justificat adoptar aquesta mesura cautelaríssima d'aquest vaixell amb antivirus, ja que està dirigida a la col·laboració internacional en resposta a una emergència sanitària. Precisament, recordem-ho, que migdia hem sabut que una dona de 32 anys, resident a Alacant, que va viatjar en el mateix avió que va utilitzar una dona d'aquest creuer, que després va morir, és la primera ingressada per sospites d'antivirus a Espanya, en concret en un hospital alacantí. Se li ha fet una prova i s'espera que en 24 o 48 hores se sàpiga si realment aquest cas sospitós és afirmatiu. Més temes. Núria Parlon ha reiterat la seva confiança i la del govern en el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, després de les peticions de cessament de l'oposició per una presumpta infiltració de dues agents en una assemblea de professors. La consellera d'Interior ho ha indicat a la xarxa social X, on també ha volgut reconèixer la tasca dels Mossos d'Esquadra enfront dels qui pretenen posar en dubte, ha dit, la professionalitat del cos. És tot el moment. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: Benvinguts al nostre racó d'històries i contes.
1: Benvinguts a...
2: l'Ara del Conte.
1: Hola, Aran.
2: Hola, Mercè. Hola, Lluís.
0: Hola, Aran. Portem una setmana més d'emoció, aventures, misteri i moltíssimes coses més.
1: I tant, exacte, Lluís. Perquè també obrirem de nou el nostre bagul de paraules perdudes que volen sortir per compartir-les amb tots els nens i nenes que ens escolteu.
0: I tampoc deixarem de banda la lectura perquè ens endinsarem a la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o bé de llegendes.
1: I per acabar l'hora del conte, Lluís, una bona música, oi?
0: Oh, com cada setmana, Mercè, evidentment. Com si no podem tancar el programa. Ai, vinga.
1: Així doncs, apagueu els llums, escolteu la ràdio i deixeu-vos emportar per la màgia dels contes. De moment, engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el gran llibre de contes per la pàgina 572. I sabeu què ens ha sortit?
0: Doncs mira, ens ha sortit El petó de la bona nit, un conte recollit a la pàgina web Racó de Contes i que nosaltres ho hem adaptat perquè ho escolteu vosaltres.
1: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava de tot era el moment més especial del dia. Era fer teta per dormir.
0: Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arregolia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la seva mare i s'adormia amb un sospir molt, molt suau.
1: És un conte molt tendre, ple d'amor, Lluís. Comencem a explicar el conte?
0: Doncs sí, comencem perquè és molt maco.

0: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava, el moment més especial del dia, era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó, sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir:
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare:
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer 3 petons, un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella:
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però la mare li va cantar una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir:
1: Bona nit, Blau estimadíssima. El meu amor hi serà sempre, aquí, ben a prop teu.
0: La Blau va tancar els ulls, abraçada al seu nou coixí. Al principi li va costar. El son no arribava tan ràpidament com abans, però a poc, amb els petons i les carícies, va sentir el cor tranquil i va caure en un son dolç com la mel. Les primeres nits no van ser fàcils. De vegades, la Blau encara deia amb veu fluixeta:
2: Només una mica de teta.
1: Ara t'explico una història i et faig un petó que dura tota la nit.
0: I la Blau va anar descobrint que podia dormir d'una altra manera, sense teta, amb contes, abraçades i la seva nova màgia, el coixí dels somnis. Perquè fer-se gran no vol dir perdre amor, vol dir descobrir noves maneres d'estimar-se. I així s'acaba aquesta història, però no el petó de bona nit. Aquest sempre viatja amb ella, cada cop que tanca els ulls.

0: I anem pel segon conte d'avui. I ens n'anem a Veneçuela.
1: Doncs sí, a Veneçuela, perquè Les cinc àguiles blanques és el títol d'aquest conte tradicional de Sud-amèrica. Un conte molt bonic, popular, que parla de la natura i la fauna d'aquest continent, del continent americà.
0: Cinc àguiles blanques volaven un dia pel blau del firmament. Cinc àguiles blanques enormes, els cossos de les quals produïen unes ombres errants sobre els turons i muntanyes. Les seves plomes brillaven a la llum del sol, semblaven làmines de plata.
1: Venien del nord o bé venien del sud? La tradició indígena només diu que les cinc àguiles blanques van venir del cel estrellat en una època molt i molt remota.
0: Escoltem Les cinc àguiles blanques, narrat pel nostre company Francesc Torres.

0: Cinc àguiles blanques volaven un dia pel blau del firmament. Cinc àguiles blanques enormes, els cossos de les quals produïen ombres errants sobre els turons i muntanyes. Les seves plomes brillaven a la llum del sol com làmines de plata. Venien del nord, venien del sud. La tradició indígena només diu que les cinc àguiles blanques van venir del cel estrellat en una època molt remota. Caribai, el geni dels boscos aromàtics i filla de l'ardent Zoé i de la pàlida Chia, imitava el cant dels ocells, corria lleugera sobre la gespa com l'aigua cristal·lina i jugava com el vent amb les flors i els arbres. Caribai va veure volar pel cel les enormes àguiles blanques i va voler adornar la seva cuirassa amb tan rar i esplèndid plomatge. Va córrer sense descans, perseguint les ombres errants que les aus dibuixaven en el sol. Va travessar les profundes valls, va pujar un i un altre turó. Per fi va arribar, fatigada, al cim solitari de les muntanyes dels Andes. Les àguiles blanques es van aixecar perpendicularment sobre aquella altura fins a perdre's en l'espai. No es van dibuixar més les seves ombres sobre la terra. Aleshores, Caribai va passar d'un cingle a un altre per les escarpades serres, espargint les seves llàgrimes. Va invocar Zoé, l'astre rei, però les àguiles s'havien perdut de vista i el sol s'enfonsava ja en el crepuscle. Estremida de fred, va girar els seus ulls a l'orient i va invocar Chia, la pàlida lluna. I a l'instant, el vent es va detenir per fer silenci. Les estrelles van brillar i un subtil resplendor en forma de semicercle es va dibuixar en l'horitzó. Caribai va trencar el silenci dels erms amb un crit d'admiració. La lluna havia aparegut i entorn d'ella hi volaven les cinc àguiles blanques, refulgents i fantàstiques. I mentre que les àguiles descendien majestuosament, l'Índia mitològica dels Andes va modular dolçament sobre les altures la seva selvàtica cançó. Les misterioses aus van volar per sobre de les crestes nues de la serralada i es van asseure per fi, cadascuna sobre un cingle, clavant les seves urpes en la roca viva. I es van quedar immòbils, silencioses, amb els caps tornats cap al nord i les gegantesques ales esteses en actitud de remuntar-se novament cap al firmament blau. Caribai va córrer cap a elles per arrencar-los les cobejades plomes, però un fred glacial va entumir les seves mans. Les àguiles estaven petrificades, convertides en cinc masses enormes de gel. Caribai va fer un crit d'espant i va fugir espaordida. La lluna es va enfosquir de sobte, l'huracà va colpejar els penyals nus amb un soroll sinistre i les àguiles blanques es van despertar. Es van enterrufar furioses i a mesura que van sacsejar les seves monstruoses ales, el sol es va cobrir de flocs de neu i la muntanya tota es va engalanar amb el plomatge blanc. Aquest és l'origen fabulós de les serres nevades de Mérida. Les cinc àguiles blanques de la tradició indígena són els cinc elevats cingles sempre coberts de neu. Les grans i tempestuoses nevades són el furiós despertar de les àguiles i el xiulet del vent evoca el cant de Caribai.
1: L'Hora del Conte, a Ràdio Montornès.
2: Ja portem dos contes. Anem pel tercer, Mercè?
3: I tant, Lluís. I us explicarem un conte tradicional dels meravellosos germans Grimm que es titula El llop i les set cabretes.
2: La mare de les cabretes les avisa que no obrin a ningú mentre ella va a comprar. Això és el que teniu de fer tots, eh?
3: Exacte. Mm.
2: Un bon consell. El llop truca a la porta i prova que l'obrin dient que és la mare, però les set cabretes li diuen que té la veu massa ronca per ser la seva mare.
3: Llavors, el llop pren ous per aclarir-la. Les cabretes li diuen la segona vegada que té les potes negres. Per tant, el llop se les enfarina molt abans de trucar per tercer cop. Llavors, les cabretes el creuen i l'obren.
2: Ai, ai, ai, i el joc que fa, Mercè?
3: Ai, Lluís, okay. Hauràs d'esperar que ho expliquem per tots els nens i nenes de l'Hora del Conte. Home, una mica de paciència.
2: Vale, vale, doncs va. Vinga, va, no perdem,
3: anem-hi?
2: No perdem més temps, vinga, anem-hi, anem-hi.
4: L'arbre vivia en una bonica casa del camp, enmig del bosc. La caseta era blanca, amb finestres de color blau i el terra vermellós. Mama Cabra tenia 7 bufones cabretes, boniques i espavilades. Bele s'anomenava la més gran, que era negra com el carbó. Bolo era la segona, de pèl castrany i lluent. Boli era la tercera, una cabreta blanca amb potes negres. Billy, la quarta, tenia la pell tacada de blanc i marró, igual que la cinquena, Bali. Bala era rossa com el blat, però la més bufona de totes era Bulu, una cabreta negra amb una taca blanca al front. Abans de fer-les anar a l'escola, Mama Cabra les netejava i pentinava. Després mirava els cartipassos perquè no es deixessin res.
5: Filletes meves, sigueu aplicades i obeïu al mestre. Si voleu ser unes cabretes de profit i no us entretingueu pel camí ni aneu pel vessant de la muntanya, que bé sabeu qui viu el llop.
6: Sí, mama, no et preocupis,
4: deien les 7 alhora. Un dia, Mama Cabra necessitava anar a comprar algunes coses al mercat. Va reunir les seves filles i els va dir:
5: filles meves, us haig de deixar soles perquè em cal anar a comprar. Aneu amb molt de compte per si ve el llop. Si s'assabenta que esteu soles, no s'ho pensarà gens ni mica. Vindrà aquí i us devorarà.
4: Bele, la filla gran, va preguntar:
7: ai, mama, quina por! Però com sabrem que és el llop qui truca i que no hem d'obrir-li la porta?
5: És cert que el llop és molt espavilat i de vegades es disfressa, però el reconeixereu per la veu ronca i les potes negres.
4: Mama Cabra va sortir amb el seu cistell per anar a comprar, mentre les seves filles l'acomiadaven des de la finestra. Després d'haver tancat molt bé la porta, les 7 cabretes es posaren a jugar. Al cap d'una estona van trucar a la porta. Una veu ronca i forta cridà:
8: obriu de seguida, filles, que sóc la vostra mare!
4: Les cabretes es miraren espantades i aleshores Bele, com que era la més gran, va dir amb decisió:
7: no, no, no t'obrirem pas la porta. Et penses que som bledes? Tu no ets la nostra mare, tu ets el llop. La mama té la veu dolça com la mel i la teva és aspra i lletja.
4: El llop s'anà sense contestar, tot penserós. Havia de trobar una bona estratagema per ensarronar les 7 cabretes. Aleshores, decidí anar a ca l'apotecari i li va dir:
8: estic molt refredat i li agrairia que em donés alguna cosa per aclarir-li la veu.
9: Miri, li donaré uns caramels de mel i llimona que l'aniran molt bé.
4: N'hi va vendre un quart de quilo. El llop se'ls empassà en un tres i no res i es dirigí corrents a casa de les petites. La boca se li feia aigua. Va trucar a la porta i va dir amb veu dolça:
10: obriu, filletes meves, sóc la vostra mareta i estic molt cansada.
4: Les cabretes, aquest cop, es van quedar sense saber què fer. Era veritat o no? Es preguntaven. Però Bele recordà els consells de la seva mare i va cridar:
7: mostra'ns la poteta, mama, i així estarem ben segures.
4: El llop, aleshores, ficà la pota pel forat de la porta.
7: No t'obrirem, malvat, que ets el llop i no la mare. Ella té les potetes blanques i la teva és negra.
4: El llop, enfurismat, se n'anà cap a la fleca.
8: Ai, amic flequer, mentre fregia bunyols m'ha caigut una gota d'oli a les potes de davant i m'he cremat. No et pots imaginar el mal que em fa. Diuen que posar-se una mica de farina sobre la cremada és un bon remei.
4: El flequer, compadit, li va posar un bon grapat de farina a les potes, que van quedar més blanques que un llençol. El llop va tornar de nou a casa de les cabretes i va dir amb veu suau:
10: filletes meves, sóc la vostra estimada mareta, que ja està de tornada. Obriu-me de seguida.
7: Abans ensenya'm les teves potes o no t'obrirem.
4: El llop, molt satisfet, va treure les potes pel forat de la porta, tot dient:
10: Quina alegria em dona que sigueu tan previngudes! Mireu les meves potetes!
4: Eren tan blanques i suaus les potes del llop que les cabretes ja no dubtaren que es tractava de la seva mare. Quin sobresalt! Pobretes, quan van veure que qui entrava era el llop! Plenes de terror, un es ficà al de sota de la taula, l'altre dins del forn, que, per cert, estava apagat. Bulu, la més petita, es ficà dins la caixa del rellotge de cucut. Però tot va ser debades. L'espavilat llop regirà de cap a peus la casa i se les empassà una darrere l'altra. Només Bulu es salvà. El ferotge llop va menjar tant que va sentir son. S'estirà per dormir sobre l'herba enmig del bosc, sota l'ombra agradable dels arbres. I, de fet, als pocs minuts roncava plàcidament. Mentrestant, mama cabra tornava a casa portant regals a les seves filles. Quina espantosa sorpresa s'endugué! La porta oberta de bat a bat, tots els mobles per terra, les portes dels armaris esberlades, les robes regirades i la vaixella esmicolada. Plena d'angoixa, començà a cridar les seves filletes. Ningú no contestava. Com podien contestar si eren a la panxa del llop? Bulu va reconèixer la veu de la mare i va dir:
7: Mama, mama, sóc aquí. Quina por he passat?
4: Mama cabra va treure Bulu del seu amagatall i després la bufona cabreta li va explicar el que havia passat. Com va plorar la pobra mama cabra! Però mama cabra era valenta i va pensar que calia castigar el malvat llop. Sortí cap al bosc acompanyada de Bulu, a l'encalç del criminal. No tardaren gaire a descobrir-lo adormit encara, sota els arbres. Mama cabra es disposava a enfonsar-li les banyes a la panxa quan va veure que alguna cosa es movia en el ventre del llop.
5: Mira, Bulu, les teves germanetes encara són vives dins la panxa del llop. Ves corrents a casa i porta'm un ganivet de cuina.
4: Quan Bulu va portar-li el ganivet, mama cabra, amb molta cura, va anar tallant la pell de la panxa del llop. Quina alegria! Totes les seves filles anaren sortint de la panxa del fastigós animal. Estaven fresques com una rosa i contentes de tornar a veure la seva mare.
5: Aneu al riu i porteu les pedres més grosses que trobeu. En necessito almenys 6, perquè el llop, en desvetllar-se, no trobi la panxa buida.
4: Les cabretes van portar les pedres i les donaven a mama cabra, que les anava posant a la panxa del llop. Després li va cosir el ventre amb molt de compte. Quan mama cabra va concloure la seva operació, el llop va començar a fer badalls.
8: Quina set que tinc!
4: Va dir estirant les potes. Va anar al riu i estirar el coll per beure. Però el pes de les pedres l'arrossegà i el va fer caure de cap a l'aigua. I tot i que sabia nedar, el pes de les pedres l'enfonsava un cop i altre dins el riu, de tal manera que no en sortí mai més.
3: Tornem a les nostres paraules oblidades i em va encuriosir una conversa entre dues persones grans en un bar de poble. Parlaven de les tasques que feien quan treballaven a l'hort i a la vinya, deien un senyor. Una de les tasques que m'agradava fer a les tomaqueres era esbrullar. Amb això aconseguia que els tomàquets que sortien a la planta es feien més grans. I, saps, Lluís, això em va recordar que quan jo era petita i anava a la vinya amb el meu pare, l'ajudava a escavallar.
2: Ah, esclar.
3: És a dir, que trèiem els pàmpols i els rebrots, que també es deien cavalls.
2: Esbrullar, escavallar. Avui hem anat directament a les vinyes i als horts, o sigui, al món rural. Doncs és molt interessant. En tots els casos es tracta de treure de la planta, sigui una tomaquera, un cep o el que sigui, la part que no és necessària per tal que la planta creixi molt més maca, més gran i més neta. Realment és important escoltar amb atenció a les persones grans. És molt maco,
3: sí, tant,
2: això. Molt interessant. Segur que d'ells podem aprendre molt, Mercè.
3: Tens tota la raó, Lluís. Quantes més coses sabem, més atents estem en tot el nostre entorn. Per tant, continuem setmana rere setmana amb les paraules perdudes o oblidades.
2: Exacte, Mercè. Ja tenim una altra paraula per incorporar-la al dia a dia.
3: Ara que ens ho estàvem passant d'allò més bé. Ai, hem de marxar. I és que, explicant contes amb tots els amics de l'Hora del Conte, el temps ens passa molt ràpid.
2: Doncs sí, sí que és veritat, massa ràpid. Però no ens podem quedar tot el dia aquí. Mira, saps què farem, Mercè? Acomiadarem a tots els nens i nenes amb la música dels Pot Petit i la cançó Bruixes i Bruixots.
3: Doncs vinga, marxem, però, tornarem la propera setmana, carregats de nous contes, i us diem adéu amb un molt bon desig. Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.
11: Fins aviat! Bruixes!

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Una setmana més, sigueu benvinguts i benvingudes tots plegats als Sendes. Us proposem 25 minuts per atensar-vos a llocs molt interessants. Fem senderisme, fem excursionisme i fem viatges. Sortim dels camins habituals i ens endinsem als secundaris. I després de fer-los, els expliquem. Els tres continguts d'avui són els que presentem ara mateix en el sumari. Una platja tal i com seria si l'home no hi hagués intervingut. Els Muntanyans és una petita i estreta franja de terra entre Torredembarra i Creixell, amb platges naturalitzades, línies de dunes i un petit rerepaís de maresmes i estanys. Una entitat ecologista, el GPEC, en fa visites guiades. Ens ho explica en breus moments en Ramon Ferrer, un dels seus tècnics de projectes. Segona etapa de la travessa de Salvaguarda, cim de la Vall de Benasc, que recorre aquesta vall, també l'Arieja i part de la Vall d'Aran, i que ens permet sensacionals vistes al cim pirinenc per excel·lència, l'Aneto. En Xavi Tió descriu la ruta tot seguit i detalla les seves característiques principals amb la fitxa tècnica. I fem una incursió a Alemanya de la mà de la nostra col·laboradora habitual, la Cristina Duró. Descobrirem els imprescindibles de la ciutat de Düsseldorf, capital de la Renània del Nord-Westfàlia. Programa número 568 dels Sendes, que comença ara mateix. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Som a l'any 2026 després de Crist. Pràcticament tota la costa catalana és ocupada per construccions fetes pels humans. Tota? No. Una franja poblada per irreductibles espècies de flora i de fauna resisteix encara i

0: sempre els invasors. Aquest lloc, un dels pocs que resten gairebé verges al nostre malmès litoral, és els Muntanyans. Una petita i estreta àrea de terra arran de mar que resisteix entre urbanitzacions de Torredembarra i Creixell i infraestructures com, per exemple, la via del tren. Els Muntanyans és un espai natural que a dia d'avui compta amb una figura de protecció, la xarxa Natura 2000, dins l'àmbit de les costes del Tarragonès. Una franja de prop de 65 hectàrees de superfície amb una llargària de 2 quilòmetres i poc més, tancada a l'est pel pont de Clarà i a l'oest pel sector marítim de Creixell. I molt estreta, no supera els 200 metres. Una entitat ecologista, el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, el GEPEC, fa visites guiades arran d'una iniciativa de l'Ajuntament de Torredembarra. Se n'encarrega el Ramon Ferrer, tècnic de projectes del GEPEC. Ell ens explica que el que hi ha als Muntanyans seria el que trobaríem a gran part de la costa catalana. Això si els humans no hi haguessin posat les urpes, o més ben dit, el ditxós formigó.
1: Que encara perviuen dunes i maresmes de les que abans hi eren a tota la costa catalana, no només catalana, sinó arreu del planeta, Austràlia, Àfrica, etc. Podíem trobar aquest esquema de la platja amb dunes i darrere maresmes. De fet, és una espècie de petit santuari envoltat d'urbanitzacions, càmpings, etc. La via del tren ha fet de barrera per bé i per mal, llavors ha accelerat la urbanització al cantó de muntanya i l'ha frenat al cantó de mar. Llavors és un espai molt allargat i entremig hi ha algunes urbanitzacions, però per sort encara perviu la base, que són les dunes ben conservades i les maresmes.
0: I en tan poc espai, tres elements que hem sentit ara mateix. Terra endins, les maresmes i els estanys. A mig camí, una filera de dunes. I a primera fila, una platja autèntica, entre cometes, tal i com seria, sense intervenció humana.
1: Quan parlem de platja, normalment la gent pel que li ve al cap és una platja nua, amb sorra i com a molt, amb alguna estora o alguna sombrilla per allà posada. Aquesta és una platja autèntica en el sentit de que té tot el que tenien totes les platges del país. Té les seves dunes, les seves plantes, els seus bolets, els seus rèptils, els seus amfibis... Té una mica tot l'ecosistema que caracteritzava totes les platges. Si ens en retirem temps enrere, al final trobaríem una fotografia que és el que podem venir a veure aquí a Torredembarra i Creixell.
0: Platges molt més brutes, podríem dir, que les que sovint veiem i que en realitat formen part d'un sistema natural molt més complex.
1: Les platges, en realitat, és com un iceberg en el qual nosaltres veiem una punteta que està a la part dalt de tot, que és la emergida, la que està fora de l'aigua. La part més important és la que no veiem, que és el fons marí, que hauria d'estar cobert per una praderia de Posidònia. En el nostre cas encara perviuen algunes petites praderes. Llavors, continuant el viatge cap a l'interior, ens trobaríem una platja, entre cometes, bruta, perquè arriben restes marines i no es neteja mecànicament. I això implica que hi poden trobar-se crancs i altres animals al peu de platja que s'han perdut en molts altres llocs.
0: Passada la franja costanera i anant cap a l'interior, ens queden paisatges molt canviants en molt poca distància, ho explica en Ramon Ferrer.
1: Unes dunes primer embrionàries, després dunes que es diuen mòbils, que estan més a prop del mar, després unes dunes fixes, que són de color gris, que també es diuen dunes grises. A continuació trobaríem un espai que és en barreja d'aquest substrat que arriba del mar sorrenc, pel qual s'hi escola l'aigua, a un altre espai que no té res a veure, que és l'espai de les maresmes, i entremig hi ha la jonquera. Després de la jonquera ens trobaríem ja les pròpies maresmes, que trobem és un material que és molt més impermeable, en el qual s'estanya l'aigua i forma aquests estanys al cantó interior.
0: En aquest entorn, el substrat i l'aire, carregats de salinitat i d'humitat, condicionen i molt la vida vegetal, però diverses espècies hi han trobat el seu hàbitat. A la platja hi reposen les restes de Posidònia i d'algues variades. L'interior es pobla d'arbres petits, els tamarius, i de més port, els pins pinyers. Les maresmes són el reialme dels joncs i les salicòrnies, i a les dunes s'hi arrapen les punxegudes fulles del panical, la bufalaga, sempre amb aspecte de caigut, i la reina, el pancratium maritimum, és a dir, el lliri de mar, amb una preciosa flor de la família dels narcisos, més angulada i de color blanc.
1: Cadascuna de les plantes que hi ha en les dunes són cosines germanes d'altres plantes que tenim més vistes a l'interior, a la muntanya, als camps i als conreus, però que són adaptades, són unes especialistes en adaptar-se al moviment de la sorra, a la manca de salinitat o a l'excés de salinitat. Llavors, entre aquestes, potser destaquen plantes amenaçades com el Fleum arenarium o el Limonium diverti, que estan dintre el catàleg de les plantes més amenaçades, i una de molt espectacular és el lliri de mar, que fa una flor blanca que fa una olor exquisita i que floreix a l'estiu.
0: I pel que fa a la fauna dels muntanyans, en Ramon destaca que en aquest punt intermedi entre els deltes de l'Ebre i del Llobregat hi fan aturada prop de 250 espècies d'aus migratòries. Més diversitat, de fet, que no pas en molts parcs naturals. Cal dir també que les jonqueres solen ser l'amagatall de conills, ratolins i talpons. Sobre l'aigua d'estanys, com el del Saler, el del Sol o el de Clarà, hi busquen insectes i rèptils els esplugabous, les fotges o els ànecs collverd. A les dunes, amb una mica de sort, hi veurem feinejar els escarabats piloters i una sargantana ben peculiar. És la cua roja.
1: És una sargantana molt bonica, especialment quan és petita, perquè té la cua vermella, com el seu nom indica, i l'esquena està ratllada amb ratlles blanques i negres. Conforme se va fent gran, se torna el color de la sorra, i és un lacèrtid molt rar, és un dels més rars que tenim a Catalunya. És molt gros, a més, i viu a les dunes. De fet, n'hi ha a la plana de l'Ebre, en algunes zones sorrenques al prop del riu.
0: I també a les dunes un curiós insecte, innocent, fràgil i delicat en la seva fase adulta i alada, però molt depredador quan és una larva. Es coneix com la formiga lleó i fa pràctiques com aquesta.
1: La formiga lleó, que quan són larves, fan uns culots a la sorra i esperen que passi una formiga, cau al fons, llavors l'atrapa amb les mandíbules i l'ensorra, li xucla els líquids i després la llença fora. Però si la formiga s'escapa a la primera d'intentar-la atrapar, es veu perfectament com li catapulta a sorra per fer-la caure al fons del con. Llavors aquesta formiga lleó, quan és adulta, doncs es transforma en un insecte alat molt delicat que menja nèctar de les flors i que és una altra vida.
0: I a la línia de costa, sota l'inconfusible fil musical de les gavines, els xatracs i els corbs marins, un petit ocellet molt característic d'aquests ecosistemes porta de bòlit als naturalistes.
1: L'animal que ens dona més treball, d'alguna manera, és el corriol camanegre, perquè com nidifica la platja, que és on estenem les tovalloles, doncs això implica que cal que hi hagi un grup de voluntariat que està actiu i que busca els nius, busca les parelles, protegeix els pollets, amb no gaire bona estadística, perquè normalment doncs, de cada 15 ous que es posen, perquè cada niu posen 3 ous, de 15 pollets potencials només un arriba adult.
0: Gaudir de tots aquests paisatges i de la seva flora i fauna és possible gràcies a algunes rutes a peu que ja estan marcades. El Ramon Ferrer en parla.
1: Recomanem el que comença per l'extrem de Torredembarra, des del Club Marítim de Torredembarra, es camina arran de la via del tren, al cantó de mar, i allà trobaran un circuit que es fa un buit, que són com a dos cercles que es troben. Llavors allà trobaran tant la vegetació i la fauna que hi ha als estanys, tocant a la via del tren, com la vegetació i la fauna que hi ha arran de la platja, de les dunes. Podrien ser uns 300 metres lineals, és molt petit. Rodeja els estanys del Sol i de Clarà. Quan acabes aquest itinerari, arribes a una barrera de fusta que no pots passar, vas cap al mar, fins a la següent entrada, que pots fer com diferents entrades des del mar, i travessant els estanys i anant fent recorreguts. I l'altre és el que està a l'altre extrem, tocant ja a Creixell, a l'urbanització marítima residencial hi ha un pas subterrani, i ja doncs, a través de l'estany més gran, que és el del Saler, hi ha un recorregut que fa en forma de creu perquè arriba fins al mar.
0: Això si us apropeu per compte propi. Trobareu les diferents rutes dins del web turismetorredembarra.cat, fent clic a Rutes. Però també podeu concertar una visita guiada amb el JPEC, entrant a la pàgina jpec.cat. Sigles del Grup d'Estudi Protecció dels Ecosistemes Catalans, l'entitat ecologista de majors dimensions al país, amb 700 socis i 10 persones treballant-hi, fundada a Valls fa 41 anys, fa educació i defensa judicial del medi ambient i forma la canalla a la seva escola de naturalistes. Va començar al Camp de Tarragona i ara ja s'extén a 10 comarques de la demarcació, desplegant projectes com ara la defensa de les oliveres monumentals del Montsià, la preservació del riu Siurana o el control de la canya asiàtica a la Riera de la Bisbal. I, evidentment, ens proposa visites guiades als muntanyans, aquesta estreta franja de natura entre Torredembarra i Creixell que resisteix a l'imperi del ciment.
2: Sendes.

0: aires pirinencs a la nostra secció de senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
1: Ah, Maria, Déu es guard, com va?
0: Vam començar un cicle la setmana passada i avui continuem amb la segona etapa, oi?
1: Ah, això mateix. Ara hem reprès, com deies, el tema de travesses i vam començar a parlar la setmana passada d'una travessa que ens ofereix les millors vistes que es poden tenir del cim més alt dels Pirineus, l'Aneto, i de tots els cims de més de 3.000 metres que l'envolten. Estem parlant de la travessa del Salvaguarda. Com dèiem, el Salvaguarda és un cim de la Vall de Benasc que dona nom a aquesta petita travessa de 3 dies que entra a França per anar a dormir al refugi de Benasc, després entra a Catalunya per la Vall d'Aran fent nit a l'Artiga de Lin i d'allà salta pel Coll de Toro per tornar a la Vall de Benasc.
0: Doncs bé, anem per aquesta segona etapa recordant d'on vam sortir en la primera, no?
1: Ah, això mateix, si recordeu, a la primera etapa, des de Llanos de l'Hospital, havíem entrat a França pel Portillon de Benasc per baixar a dormir al refugi de Benasc després de fer el Salvaguarda amb unes vistes excepcionals de la cara nord del massís de l'Aneto. Hem fet nit, doncs, amb aquest refugi de Benasc, en un amfiteatre de muntanyes que tanca els llacs del Boom de Benasc que envolten el refugi, sota la cara nord del Salvaguarda, i comencem la segona etapa baixant. Dels 2.250 metres d'altura que està el refugi, perdem alçada ràpidament per una vall secundària, per un entorn preciós entre prats de lliris. El camí ben traçat va fent ziga-zagues amables i, sense carregar les articulacions, arribem descansats al fons de la vall, ja acompanyats per trams de bosc. De pla arribem a l'Hospice de France, és el final d'una carretereta de muntanya, una carretereta local. Havia estat en el seu dia un punt d'allotjament, però avui dia és un edifici tancat perquè s'ha quedat antiquat. Aquest és el punt més baix de l'etapa d'avui. A partir d'aquí hem de remuntar la vall principal, d'entrada per un tram de fageda espectacular per dintre d'un túnel ombrívol de vegetació atapeïda i humida. No gaire enllà, el bosc s'acaba, passem per una font amb un com de fusta modern i arribem en uns plans on l'espectacle floral s'incrementa. Els lliris els acompanyen una multitud de flors amb predominància de gencianes exuberants. Anem guanyant altura per uns lloms servats, sense descans, fins a desembocar al Coll d'Aramonjoia. 2.075 metres, pràcticament 700 metres per sobre l'Hospice de France, on hem començat a remuntar la vall. És un coll fronterer amb la Vall d'Aran. De fet, per aquí podríem baixar al refugi de l'Artiga de Lin, on anirem a dormir, però la ruta ens du encara més amunt. Per carena ampla, anem a passar per sota del Tuc d'Arescaleta per arribar en un altre coll, als pràcticament 2.400 metres. És el Cot de l'Infern, és a dir, el Coll de l'Infern en aranès. Aquí, de pla, podem aprofitar perquè pràcticament amb un tres i no res podem anar fins al proper Tuc de l'Escaleta, unes vistes grandioses de part del massís de l'Aneto, del mall de la Forcanada, del Mulleres i dels Baciberris, també no massa llunyans. Des d'aquest coll de l'Infern, aquí sí que entrem, ara sí que entrem a l'Aran, pel pas de l'Escaleta, és una petita obra d'enginyeria una mica agosarada per l'alçada on està situada, i comencem a perdre alçada una altra vegada. Entrem a la vall de Pomero, primer ens trobem un tram una mica pedregós i dret, sense contemplacions del desnivell, i més avall, entre vegetació baixa, el pendent se suavitza, passem vora la cabana de Pomero i acabem de baixar de nou per entre bosc fins als prats oberts, on entre el bestiar pasturant trobem el refugi de l'Artiga de Lin, 1.000 metres per sota del Coll de l'Infern i prop dels ulls del Jueu, per on les aigües de la gelera de l'Aneto retroben la llum després de posar-se sota terra al forat d'Aigualluts. Refugi és un edifici modern, que és acollidor, i amb unes vistes del començament de l'etapa següent que treuen el sanglot, però això ja ho deixarem pel proper dia. Avui el que fem és anem a descansar d'aquesta excepcional, variada i exigent segona etapa de la travessa del Salvaguarda.
0: I com sempre, després d'aquest autèntic espectacle de natura i de plantes, també de vegetació que hem pogut gaudir, anem amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
1: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
0: Desnivell.
1: 1.100 metres de desnivell positiu i 1.600 de desnivell negatiu.
0: Déu-n'hi-do. Temps.
1: Comptem-hi unes 7 horetes per contemplar les vistes des del coll i baixar sense presses, perquè encara ens queda una etapa per endavant.
0: Dificultat?
1: La mateixa que l'etapa anterior, hi posaria un 3 sobre 5, més que res per aquest desnivell, sobretot de baixada.
0: Considerable, doncs. Cartografia.
1: Tenim el mapa de l'editorial alpina que es diu Aneto Maladeta, Parque Natural Possets Maladeta, escala 1-25.000.
0: Informació a internet.
1: I a internet tenim el propi web d'aquestes travesses, que és bufentrerefugios.com, buf amb dues Fs, tot junt, bufentrerefugios.com. I a Wikiloc també trobareu aquesta petita travessa de 3 etapes.
0: Sabem que ja s'ho està fent salivera pensant en la tercera etapa, perquè promet, però us haureu d'esperar uns quants dies. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
1: A reveure.
2: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us explicaré el meu viatge a Düsseldorf durant l'època de Carnestoltes.
0: Capital de la regió de la Renània del Nord-Westfàlia, Düsseldorf és una ciutat que, comptant la seva conurbació, arriba pràcticament al 1.200.000 habitants. Una ciutat que la nostra viatgera Cristina Duró va conèixer en plena època de Carnestoltes, que, com veurem, aquí i a la veïna colònia se celebren de manera molt espectacular. Dels imprescindibles de Düsseldorf en comencem a parlar tot seguit als quaderns del viatger.
2: Düsseldorf és la capital del nord de Westfàlia. És una ciutat que té aproximadament 1.300.000 habitants i és una ciutat que conjuga un estil arquitectònic clàssic alemany amb un estil arquitectònic bastant cosmopolita. La ciutat s'ordena al voltant de la riba del Rin i podem dir que el riu divideix dos espais en els quals podem trobar diversos barris de la ciutat. Per una banda, el casc antic i la part més tradicional i típica de visitar, que és el que ells anomenen el Karlstadt i l'Altstadt, els trobem a una riba i a l'altra riba trobem un barri anomenat Oberkassel, que és un barri tradicional al qual es pot accedir mitjançant la travessia del pont a Oberkassel. Des d'allà arribes a la Lueckplatz i des d'aquí pots fer una visita a peu per un barri residencial que és molt bonic. Així que tota aquesta zona d'Oberkassel seria el meu primer punt recomanat, que és un punt que surt del que acostumen a recomanar les guies turístiques. En segon lloc, la zona recomanada per visitar, òbviament, és tota la zona més cèntrica, és la zona d'Altstadt. En aquesta zona d'Altstadt hi ha un lloc que no us heu de perdre, que és el Königshalle, que és una mena de canal que travessa aquest punt de la ciutat. És un passeig en el que podreu trobar botigues de luxe combinades amb alguns comerços de marques més estàndard i és una ubicació que serveix per fer una bona passejada de manera relaxada, això sí, vigilant que no plogui. Una altra de les zones que també us recomano és la zona del Karlstadt. És la zona que podríem dir que està ubicada més a la riba del riu. En aquesta zona podem trobar algunes de les places més característiques de la ciutat, com són la Karlsplatz, la Marketsplatz, i també hi ha un altre punt d'interès que és bastant interessant, que és la Rathaus, és a dir, l'Ajuntament de Düsseldorf. Seguint la riba del Rin, i si anem en direcció al pont d'Oberkassel, podrem arribar a la Burgsplatz, que és una de les zones més boniques de Düsseldorf. És una plaça en la qual s'ubica una gran torre que ara mateix està utilitzada com a un centre que serveix per fer visites guiades i com a mirador. Des d'aquesta zona es pot observar tota la corba que fa el riu tota la forma costanera i és un lloc en el qual pots extreure molt bones panoràmiques de tota la riba del riu amb el relleu de les casetes típiques alemanyes. Un cop fet aquest passeig per la riba en direcció al pont d'Oberkassel, podem retrocedir i anar en direcció contrària, de manera que podem arribar fins al que s'anomena barri de Hafen. És un barri en el qual podreu trobar bàsicament dos edificis d'interès. El primer és la típica torre de televisió, com moltes de les que podem trobar al llarg de les ciutats alemanyes, la més típica de les quals és la de Berlín. I si caminem aproximadament uns 300 metres vorejant el riu, arribarem a un edifici que és molt semblant al de les cases d'ençans de Praga. De fet, és un edifici que va ser dissenyat pel mateix arquitecte, per Gehry, i crec que és un edifici que és interessant de visitar, ja que és un habitatge, és una part d'un barri en el qual hi viu gent. Just al davant hi ha com una mena de port esportiu i podem veure com les cases estan perfectament integrades dins del paisatge. A la ciutat de Düsseldorf hi podem trobar un Little Japan, ja que Düsseldorf és la ciutat alemanya que alberga la colònia japonesa més gran d'aquesta zona de Germània. Llavors, en aquesta zona, què és el que podeu trobar? Doncs, òbviament, podeu trobar milers de restaurants amb una oferta gastronòmica japonesa molt interessant, amb molts nadius japonesos menjant-hi, i fins i tot en aquesta zona podeu trobar una mena de recreació de temple japonès.

0: I nosaltres ho deixem aquí. La setmana vinent tindrem més Düsseldorf i més continguts. Esperem haver-vos fet viatjar, ni que sigui amb la imaginació, a tots aquests indrets fantàstics que hem descrit. Han fet possible el programa l'Andreu Ortega als botons, el Xavi Tió a la redacció i qui us ha parlat des de l'edició i presentació, Jaume Monés. Res més, sigueu feliços i aneu on aneu, que tingueu sempre una molt bona ruta.
1: Ràdio Montornès. Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: Maig sense flors, tots són dolors. Aquest refrany destaca la importància de les flors al mes de maig, quan la primavera està en el seu ple esplendor. Si no hi ha flors a maig, es considera un senyal de mala sort o tristesa.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: El maig, fred a les mans i als peus. Aquest refrany fa referència a que, tot i ser primavera, al maig encara es poden sentir temperatures fresques a les extremitats del cos, com les mans i els peus, a causa dels canvis climàtics propis de l'estació. Així que, al maig, fred a les mans i els peus.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: El Corpus, sol i mantell. Aquest refrany fa referència a la celebració del Corpus Christi, una festa religiosa que se celebra al maig o al juny en algunes cultures. El refrany suggereix que el clima ideal per celebrar el Corpus és amb sol, per poder dur a terme processons i activitats a l'aire lliure, i amb un mantell per fer un bon pícnic o gaudir d'un àpat a l'aire lliure durant la celebració.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
4: Més en xarxa.
5: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Països Baixos s'encarregarà del retorn del creuer on dius el seu origen el mateix dia del desembarcament a Tenerife. El govern de les Canàries ha confirmat avui tota la predisposició oferta pel govern de Països Baixos a col·laborar que el vaixell afectat pel brot d'antivirus continuï la seva ruta cap a aquest país després de l'arribada a Tenerife. De moment, diumenge a primera hora arribaran a Tenerife Sud avions procedents de Països Baixos, precisament Espanya, Regne Unit i els Estats Units. I avui el Ministeri de Sanitat ha confirmat que hi ha un cas sospitós d'antivirus d'una dona, Alacant, que viatjava al mateix avió que la dona que va morir pel virus. Aquesta dona té símptomes, en concret tos, i estava asseguda a dues fileres per darrere de la dona infectada. De moment se li ha fet la prova i s'està pendent del resultat en unes 24 o 48 hores. Un vol en el que també hi viatjava, per ser un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no s'ha localitzat. Escoltem el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
6: Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras e aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
5: I uns 600 alumnes d'una vintena d'instituts catalans han commemorat avui el Dia d'Europa en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona, una commemoració que s'ha centrat en reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte europeu entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. I just ara, a les 7 de la tarda, s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el dia 9 de juny. Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web Alca la Mirada, Alça la Mirada en aquest cas, però amb una C normal, des d'aquesta tarda i fins al 17 de maig. Un cop processades les peticions, les entrades s'assignaran i s'enviaran per correu electrònic uns dies abans a la vetlla. La vetlla acollirà, recordem-ho, a l'estadi unes 40.000 persones. I Palafrugell explora la relació de l'univers de Modest Cuixart amb la natura amb una exposició al Museu del Suro. La mostra s'emmarca en la celebració del centenari del naixement de l'artista i es pot veure fins al dia 26 de juliol.
4: Notícies en xarxa.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
4: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí.
6: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: La mare dels ous.
1: Notícies fresques, convidats a proximitat i música d'arrel.
0: La mare dels ous, amb Toni Cid i Ramon Altimira.
2: Molt bona tarda, amics. Avui és divendres 8 de maig de 2026. Benvinguts a La Mare dels Ous, un programa sobre cultura i música popular. Avui en Toni tampoc hi podrà ser, però li donem la bona tarda. I bona tarda, Sergi. I, bueno, començarem. Diuen que cada cosa té el seu temps. I al maig, cireres. Doncs aquest refrany popular ens parla de l'esclat de la primavera i ens evoca les celebracions tradicionals i populars que l'envolten. Les festes que se celebren al maig al mes de maig tenen l'origen en temps dels romans, quan es retia el culte a la deessa Maia, mare de Mercuri. Aquesta divinitat estava estretament vinculada a la fertilitat de la terra, al creixement i a la prosperitat. I, precisament, d'ella prové el nom del mes de maig. Aquest vincle amb el renaixement de la natura i l'abundància es reflecteix simbòlicament en la cirera, un dels fruits més representatius de la primavera a Catalunya. Dit això, doncs comencem amb la part musical i avui volem fer-ho amb un grup gallec. Es diuen Ailà. És un grup artístic inspirat en el respecte de la tradició i la música patrimonial gallega amb ritmes d'altres cultures i amb projecció universal. Sorgeix de les foliades de la Casa de Cretxes, a Santiago de Compostela, i fa música festiva de tradició oral amb l'autodefinició d'un estil tradi, que en diuen ells. Ailà ens submergeix a l'univers folk amb uns impecables arranjaments des de les recollides històriques del saber musical popular. Això, unit a la peculiar formació composta per quatre músics, li donen un caràcter únic aportant una nova sonoritat al seu repertori tradicional. Una nova proposta que ve del folk per convertir-se en tradi. A més, Ailà pretén, amb aquesta nova proposta artística, fer arribar la seva música d'arrel a les generacions més joves, amb un llenguatge i sons més propers, sense perdre l'essència, aportant una visió més àmplia de l'univers musical al panorama actual. Amb el temps i a partir d'aquests acords de creació col·lectiva, es forma una banda amb el veterà acordionista i bombeiro Xam Pampín, amb una dilatada experiència musical en grups com Radio Cos o Banda d'Escretxes, i que porta el paper d'investigador i arranjador del repertori del grup. A través d'Ailà ens porten a l'escenari d'un repertori de peces que ret homenatge al llegat de les seves mares i àvies a les agrupacions folklòriques, als compiladors que van recuperar part de la seva història, i també hi és present el treball d'artesans, de cosidores, de pintors i la gent que formen part de l'ecosistema. De l'àlbum tradimensional de 2024 escoltareu el Pasodobre de Branyes Verdes.

0: Bé, després de tailar dels gallecs, ens anem cap al País Valencià i ara us volem presentar a Carles Dénia. Va néixer el juliol del 71 a Gandia. És un cantautor de cant d'estil, de flamenc, guitarrista, compositor i arranjador valencià. Però bé, va començar la seva carrera professional en diversos grups locals de rock i de blues. També va estudiar guitarra de jazz en el Koninklijk Conservatorium des Hags, al Conservatori Reial de la Haia, als Països Baixos, on va ser després professor. El 2009 era ja un músic amb un gran reconeixement internacional. Treballà professionalment com a guitarrista de jazz i paral·lelament desenvolupà la seva carrera com a cantaor de flamenc i de cant valencià d'estil. Va participar en els projectes La vida breve, de Manuel de Falla, amb la Limburg Symphony Orchestra i el guitarrista Pepe Romero, i a l'òpera Mont de Guerres, de la qual és coautor amb l'Orquestra Simfònica de Pamplona, l'Amsterdam Percussion Group i el Cor de la Generalitat Valenciana. El 2009 presentà la formació que ell lidera, Carles Dénia i la nova Rimaire, on realitza una important tasca de revisió, reinterpretació i difusió del cant d'estil valencià, defugint folclorismes. Amb aquest grup gravà el disc Tan alta com va la lluna. El 2016 s'incorporà al grup de percussió ibèrica Coetus com a veu masculina. I entre els anys 18 i 23 es consolidà com el cantautor amb la gravació dels discos Cant espiritual, Mira si hem corregut terres i Mussol. A finals del 25 participà de l'espectacle Vientos del Pueblo en homenatge al poeta Miguel Hernández, dirigit per Pep Tosar, en què és autor de la música i arranjaments dels poemes que canta en directe. Té editats 8 treballs i del 2020, d'aquest àlbum L'home insomne, escoltarem unes albaes del Maestrat.
1: La mare dels ous, a Ràdio Montornès,

Bé, no us perdéssiu pas cap actuació d'aquest home, del Carles Dénia, perquè és fantàstic i, a més, en directe encara ho és més. Us ho dic perquè no sé si ara té alguna actuació per aquí a Catalunya, però si ho sabeu, no deixeu d'anar-hi perquè és super... Bueno, és fantàstic, evidentment. Bé, i no deixem el País Valencià perquè ara recuperem una banda molt tradicional. Es diuen Urbali Arrurana, n'hem parlat moltes vegades, i com que l'any passat va començar a celebrar aquests 35 anys, conreant el seu estil particular de música popular valenciana i mediterrània, gent que són fidel a la seva idea fundacional d'acostar la música tradicional i valenciana a les influències d'altres països de la ribera del mar Mediterrani, una mar que per a ells és un espai de vocació i d'inspiració constant. La seva música s'ha caracteritzat per la reelaboració dels cants i danses tradicionals per al seu repertori de concert i la recuperació del ball folk en les seues actuacions festives. Des dels seus inicis ha estat vinculat al Festival Tradicionarius, que ha servit de plataforma promocional dels grups de música folk del País Valencià, Catalunya i les Balears. Més enllà d'aquests territoris, Urbali Arrurana ha tingut repercussió en la resta d'Espanya i a l'exterior, especialment al nord d'Itàlia, on tenen editat un treball discogràfic en companyia del músic piemontès Maurizio Martinotti, de la Chiapa Russa, de Tendachen. Els seus membres han destacat com a impulsors de trobades de música tradicional com música al Castell de Dénia, Cant al Ras, de Massalfassar, o la Xàbia Folk, i com a col·laboradors de la revista Caramella, dedicada també a la cultura de música popular. Tenen editat 7 àlbums. I això que us comentava, doncs, avui sentireu aquesta col·laboració amb el Piemont, amb el Maurizio Martinotti, amb un àlbum dels Territoris Amables, de la Pulaiera.

0: Molt bé, Urbana Rurana i el Maurizio Martinotti. Recordeu que som al 91.2 de la FM a Ràdio Montornès i que la Mare dels Ous es tornarà a passar el diumenge a les 7 de la tarda. Dit això, doncs ara us vull presentar un grup que es diuen, un grup de dones, es diuen Vora l'Aigua. Són empordaneses que s'han embrancat en aquesta aventura de la música folk precisament des del mecenatge a l'aixeta. Ser mecenes ens ha aportat l'alegria, molta vida i ganes de crear, això diuen, de crear un grup de música, concretament. Toquen estils i ritmes de diferents parts del món com la Gespa Blava, que és un bluegrass, música celta, quasi taranteles, i també fan versions. Les seves lletres parlen de bruixeria, arqueologia, animals de llegenda i altres fineses, com un toc d'humor a pasta maga. Estem fent un encanteri del 2023, escoltareu, Aprendre a ser bruixa.
1: La Mare dels Ous, amb Toni Cid i Ramon Altimira.

0: La mare dels ous, a Ràdio Montornès.
1: Para bé l'orella, és l'hora...
2: de les notícies fresques, molt fresques.
3: Bé, començarem, com sempre, anunciant-vos el que farà avui, el que passarà avui aquest vespre a la plaça del Rei. Recordeu que a les 8 de la tarda sempre hi ha els tallers de danses i a les 9 del vespre, ball, i aquesta vegada serà amb Nani Nan XL. I el divendres, o sigui, la setmana que ve, hi actuarà l'orquestra de l'IES Joan Badriu i el grup que es diu Brunzit, que aquell ja l'hem posat diverses vegades, i serà un especial de festa major del gòtic. I avui l'Aranà actuen aquest vespre al Cat Tradicionarios a 9:15 dins el cicle Barna Sants. L'Aranà presenta Tomarí. Amb l'espectacle Tomarí, el duet L'Aranà escapbutza la tradició de la música popular de les Illes Pitiuses per oferir, a través de l'experimentació sonora que les caracteritza, una mirada particular sobre Eivissa i Formentera. Sintetitzadors i teclats comparteixen escenari amb les castanyoles, el tambor, l'espací, la flauta, estètiques que inspiren en les del ball de pagès. Entre gloses, cants redoblats, alguns rescatats d'arxius sonors i altres de creació pròpia, el grup eivissenc català traça un relat que ressegueix la realitat i les arrels de dues illes que són alguna cosa més que el paradís somiat per tanta gent. Tomarí és un espectacle musicat basat en la tradició musical d'Eivissa i Formentera que revaloritza el cant redoblat, endèmic de les Illes Pitiüses. A l'Anà són l'Anna Solà, de Sant Feliu de Guíxols, i l'Ara Magrinyà, d'Eivissa, que consoliden el grup. L'Anà, després d'haver dedicat els seus estudis principals a la música clàssica. Sobretot, si avui no podeu arribar-hi, és igual, actuaran en algun altre lloc, aneu-hi. Molt bé, també sortirà a la llum l'àlbum de Pep Ventura, La música romàntica a Figueres. Ja està disponible als repositoris digitals del Parlament de Cultura, a Spotify i altres serveis de música en línia. La publicació de Pep Ventura, La música romàntica a Figueres, de la col·lecció Fonoteca de Música Tradicional Catalana, s'embarca en els actes, accions i publicacions que es van dur a terme a motiu de la commemoració del bicentenari del naixement del músic i compositor Josep Maria Ventura i Casas, conegut com a Pep Ventura. En aquest àlbum es fa palesa la gran creativitat i qualitat musical de Pep Ventura, ja que vincula la sardana amb l'òpera, la música orquestral i la cançó popular, entre d'altres. No és només un mostrari de música romàntica, sinó que també és una bona representació del Pep Ventura músic, en un sentit ampli i més enllà de la cobla. L'enregistrament sonor es va realitzar el maig del 2017 a l'Espai Montserrat Camps de la ciutat de Sabadell i la selecció d'obres, els estudis i els textos són d'Anna Costal i Fornells, Joaquim Rabaseca, musicòlegs i professors de l'Escola Superior de Música de Catalunya.

I avui us volem recomanar un llibre del senyor Ramon Saumell i Poch, que es diu El ball de les àligues. És un DVD de mitja hora de durada, es poden veure ballar totes les àligues de Catalunya. Algunes d'elles, com les de Barcelona, Cardona, Berga, Olot, Sitges, Solsona, Targa, Tarragona, Torredembarra, València, Pollença, Valls, bé, en fi, infinitat. Van ser gravades el dia que ballaven, que ballen habitualment durant la seva festa, o sigui, es van gravar en el seu poble. La resta de balls de les àligues van ser gravats durant la cercavila i l'exhibició de balls de la trobada d'àligues de Catalunya que es va fer a Reus l'any 2014. També hi ha alguna filmació antiga d'àligues desaparegudes, com la del ball de l'àliga antiga de Valls del 1971. Recordeu que la publicació és del 2015 i es va publicar a Vilanova i la Geltrú.

I continuem amb música. Ja ho farem amb Jorge Gumbau, altrament dit Jorge Betxi, o el xiquet de Betxi. Va néixer el dia 15 d'abril de 2005, és a dir, que a recopilar i cantar coples populars valencianes i especialment de Betxí, el seu poble. En el seu temps lliure recorre els carrers dels pobles entrevistant gent perquè li cantin cançons d'aquelles que ja no es canten i que pocs recorden. Diu, tot va començar un dia en quarantena, no sabia fer i em vaig posar a cantar. El vaig pujar a Instagram i la gent li va agradar el que feia i d'ací fins ara. Des de llavors canta música tradicional valenciana. Quan era petit va parlar abans que caminar i de seguida va començar a cantar les cançons que li cantaven per anar a dormir. La seva mare el passejava pels carrers i sempre anava cantant. Per a dormir, que millor música que la del seu poble. Els seus pares els tocava anar al darrere dels dolçainers perquè s'adormís. Diu, el so de la música tradicional em fa viatjar a altres llocs. Barreja és un recull de cançons escudes als pobles, apreses dels avis i transmeses de generació en generació, com un tresor compartit. Són melodies que parlen de places, de festes, de feina, d'alegries senzilles. Al disc trobareu jotes, fandangos, malaguenyes i romansos interpretats amb l'essència més genuïna, evocant els bueros, saraus i els saraus d'abans. De Jorge Gumbau, l'àlbum Barreja, del 2025, La Tarara!

Suposo que aquesta cançó els ha sonat a altres cançons. Aquesta és una versió molt valenciana, que a més bueno, la tonada sempre és la mateixa. Molt bé, després de Jorge Gumbau ens anem cap a un altre grup que es diu Filomena. Filomena és un grup de música per a públic familiar que ofereix una experiència lúdica i educativa única, combinant la diversió de l'animació amb la riquesa de les melodies i instruments tradicionals. Pensat per captivar els més petits, aquest projecte introdueix els infants en el meravellós món de la música tradicional a través d'una actuació en viu, vibrant. Filomena

0: comprometen amb, i això ho diuen ells, la música tradicional. Interpreten cançons de tota la vida per fer-les arribar als nous públics, adaptant les lletres a un context actual sempre que sigui oportú. També a la cultura popular. La seva música gira al voltant de les festes populars i la tradició, així com les nombroses mostres d'identitat cultural del país. I sobretot els instruments tradicionals. Fan sonar i normalitzar l'ús d'instruments tradicionals del nostre país com la gralla, l'acordió diatònic o el flabiol i tamborí. L'equip artístic, atenció als noms, Arnau Tordera, composició, arranjaments i producció musical. Les lletres són també de l'Arnau Tordera, dels Poni Pissador, el Sostingut, l'Eura Gaia i la Júlia Fort. Imagineu-vos. Bé, de l'àlbum Tra, Tra, Tro, del 25, Glosar la glosa.
1: La mare dels ous, música i cultura popular a Ràdio Montornès.

Ja ho sabeu, feu cas, perquè si voleu glosar no costa gaire i podeu improvisar. Bé, recordeu que som a radio.montornès.cat i us podeu descarregar l'aplicació i ho podeu fer escoltant en directe o bé a la carta. I a la carta no, a la carta. I seguim. El dia 5 d'abril de 1981 va néixer a Santa Coloma de Farners la cobla La Flama de Farners, promoguda pel músic local, el mestre Josep Carbó i Vidal. Aquest naixement s'emmarca en el decurs dels actes de la proclamació de Santa Coloma de Farners com a ciutat pubilla de la Sardana aquell mateix any. La Flama de Farners és una agrupació oberta a tot tipus d'espectacles i estils, amb uns intèrprets versàtils que s'adapten a tot tipus de projecte i propostes musicals. La cobla de la Flama de Farners tenen editat més de 30 discos entre sardanes i projectes diversos. Alguns dels projectes més recents han estat els Països Catalans, canten, acompanyant els cantants Miquel Gil, Miquel Alladó, Pasqual Caumont i Ramon Manent, acompanyant diversos espectacles d'esbars com l'esbar Joaquim Ruïra de Blanes o l'esbar Marboleny en l'edició del 2019 del Festival Es Dansa. Precisament d'aquest projecte escoltarem de l'àlbum Països Canten, Canten, una jota llevantina.

0: La mare dels ous, amb Toni Cid i Ramon Altimira.
1: És el moment d'obrir
2: el pot de la confitura. I anem de sant en sant i torno a tirar. Efectivament, la nostra història no gaire llunyana farceix el calendari de festivitats i diades presidides per les figures que l'Església col·loca d'una manera molt estudiada. I ara que la primavera ens esclata el nas, què toca? Doncs res, millor que donar gràcies a l'existència de tot un reguitzell de plantes remeieres que ens poden facilitar, i molt, la nostra existència. I és així com al segle XVI apareix Sant Ponç, que havia viscut al segle III, com a recurs d'idolatria de totes aquelles persones que s'interessaven per la capacitat guaridora que ens ofereix la natura. Aquest bon home feia la funció de farmàcia, segurament de la mateixa manera que ho feien moltes dones de l'època. Suposo que el seu èxit deu néixer del fet de ser home. Les dones que sabien d'aquests secrets acabaven perseguides per bruixes. Això ve de lluny. I així tenim Sant Ponç el dia 11 de maig. I una mica més endavant, el dia 15, celebrarem Sant Isidre. D'aquest sant ja n'hem parlat al pot. Una imposició dels bisbes castellans. Recordeu que els països catalans, com a patró dels pagesos, veneràvem Sant Galderic. I per què Sant Isidre? Mireu al voltant. Tots els camps verds, ufanosos, tacats del groc dels camps de colza. Aquests dies, els pagesos comencen a fer nombres. Veuen com creix el resultat de l'esforç de tanta dedicació i s'omplen el cap de cabòries de com anirà la collita. I alcen el cap i pregunten per a què el final sigui feliç, sabedors que tot pot acabar malament si les condicions meteorològiques fan la guitza. I per què el passatge canvia? I de cop i volta, sorpresa! I recordeu que som a radio.montorres.cat i us podeu descarregar, això ja ho he dit abans, La mare dels ous a l'aplicació i ho podeu escoltar en directe o a la carta. I avui seguirem amb una persona que ja hem posat unes quantes vegades però que personalment m'agrada moltíssim i per això avui us la torno a posar. És l'Ariadna Rotlló. Ha viscut el folklore des de petita de la mà del seu pare. No sé si recordeu Anton Rotlló, del grup Coses, un grup de folk rock de la segona meitat dels anys 70. Bé, amb la col·laboració de Judit Pi Aloy, ara presenta el projecte Joana d'Arc, que debuta amb la Lireta, autoeditat del 2022. En el disc, el duo barceloní viatja al segle passat revisant material recollit pel folklorista Joan Amades, amb l'objectiu de donar veu a la dona del segle passat i donar-li una nova perspectiva que pren forma entre el folk i l'electrònica. Joana d'Arc busca acostar aquestes melodies tradicionals al públic actual i experimentar amb elles, fent-ne una reinterpretació adaptada al context sonor contemporani, tenint-hi especial pes la música electrònica. Així mateix, la veu esdevé l'eix principal com a comunicador, de la mateixa manera que ho era durant l'època de tradició oral. La reivindicació de l'apropiació de la veu, concretament la veu femenina, per a comunicar el propi pensament. Escoltarem una reinterpretació d'una cançó del desaparegut vilanoví Pere Tàpies, que es diu Passeig del Carme.
0: La mare dels ous, a Ràdio Montornès.

0: Sempre igual i mai no es cansa el meu país. Diu que no ha perdut l'esperança. Molt bé. Doncs vinga, seguim, continuem. Solc. Solc és una de, és un grup de les Terres de l'Ebre i del Maestrat. Des de la música es dediquen a cercar les arrels territorials de diversa forma, tant mitjançant cançons antigues com recuperant vells instruments, però també a través de la poesia i fins i tot buscant un passat més proper a través de la recuperació de la memòria històrica. Alguns dels seus membres surten de l'ESMUC, el Liceu o el Taller de Músics i han participat en projectes de Miquel Gil, Carles Santos, Pep Jimeno Botifarra o Pepet i Marieta. Amb el seu primer disc, Herència, van ser finalistes als Premis Ovidi de la Música en Valencià de 2017 com a grup revelació i millor disc folk, i l'any després van quedar finalistes als Premis Enderroc 2018 com a millor disc i millor cançó folk. De Solc, d'Herència del 2017, Vall Pla de Tiring.
1: Fan música per tota la comarca, música tradicional, pasodobles, boleros, tangos, música moderna i avant, tot un poc i avant.

Seguim perquè ja ens queda molt poc de programa, ja no farem. Mireu, ara farem una suma inèdita entre el músic Guillem Roma i la Cobla Marinada, que aporta el so de la cobla cap a nous universos experimentant amb l'electrònica o el món de les orquestres de principis del segle XX. L'electrònica, els ritmes balcànics o les antigues festes d'en Balat es troben en aquesta fusió sorprenent que neix d'un amor a primera vista entre l'imaginari de les cançons de Guillem Roma i la voluntat d'experimentar amb la sonoritat icònica de la cobla. Els arranjaments de Vicenç Martí i l'elegància moderna de la producció de Trampolina i Music Studio flueixen per un repertori del tot inspirador. Bé, van fer un disc que es diu Platja Tropical, això va ser el 2025, i ara escoltarem una peça que es va tocar en directe que es diu Esperits.

0: La Mare dels Ous, música i cultura popular a Ràdio Montornès.
1: Molt bé, amics, espero que avui la tria de cançons us hagi agradat. Ha sigut molt festiu, vull dir que ja comença la primavera, anirem posant aquestes músiques una mica més alegres i festives. Només fer un recordatori que volem saludar des d'aquí, i llàstima al Toni, que està treballant molt, i des d'aquí volem saludar-lo. Senyor, serà fins la propera setmana. Recordeu que el dia 16 hi ha el Ceballot a les Franqueses i no voldria acabar sense com he començat, que seria cada cosa al seu temps i al maig, cireres!

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La dona de 32 anys resident a Alacant sospitosa d'estar contagiada d'antivirus ha estat traslladada com a mesura preventiva a una habitació d'un hospital dissenyada per contenir patògens perillosos amb pressió d'aire interior menor a l'exterior. De moment li han fet una prova i estem pendent del resultat en 24 o 48 hores. La seva sintomatologia és lleu. L'epidemiòleg Antoni Trilla ha dit a BTV que aquest brot és greu, però que hi ha perquè hi ha persones que han mort, però parla clarament de que el risc de contagi per la població en general és molt baix. L'escoltem.
3: Malaltia coneguda, un brot greu, perquè hi ha persones que han mort en una situació molt particular, amb un risc molt baix per la població general si es fan les coses com s'han de fer, que és com s'estan fent i es faran, i la Covid la tenim en el record, però no té res a veure, excepte que són dos virus que provoquen malaltia, amb el que estem vivint en aquests moments, amb un focus mediàtic molt important, que això també augmenta, i com heu comentat molt bé, malauradament nosaltres diem que quan passem de les pàgines de salut a les de la política estem morts.
2: Esquerra, la CUP i els comuns demanen al cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent i també que compareguin les conselleres d'Interior i d'Educació. Així de contundent s'ha mostrat el diputat d'Esquerra, Jordi Albert.
4: És evident que s'han de prendre decisions i avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
2: La Fiscalia del Tribunal Suprem s'ha pronunciat aquest divendres a favor d'un indult parcial pel fiscal general de l'Estat, l'exfiscal Álvaro García Ortiz, de la pena d'inhabilitació per al càrrec imposada per la condemna de revelació de dades reservades. En concret, va ser condemnat a 2 anys d'inhabilitació i un pagament d'una multa de 7.200 euros per la filtració d'un correu electrònic amb la confessió de 2 delictes fiscals d'Alberto González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid. I un estudi liderat per la Universitat de Girona apunta que els valors més alts de radiació a Catalunya es registren a la Plana de Lleida i al sud del país. Per contra, els valors més baixos són els sectors amb el Pirineu Oriental i un eix que s'estén d'entre el Ripollès i el Baix Empordà. I 4 alumnes de l'Institut Montserrat Roja Sant Andreu de la Barca viatgen al Japó en un prestigiós programa d'intercanvi. Durant 2 setmanes compartiran convivència, activitats culturals i experiències educatives amb estudiants procedents d'Austràlia, Brasil, Tailàndia, l'Índia o Sri Lanka, tot plegat per conèixer l'idioma.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: la llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics, amb una elegància escènica que veu directament de la dansa i una personalitat que ha desbordat els límits de la pantalla gran. Shirley MacLaine s'ha consolidat com a una de les figures més singulars i longeves del cinema nord-americà. Des dels seus inicis a Broadway fins a la seva irrupció a Hollywood, la seva trajectòria ha estat marcada per una combinació de disciplina i intuïció. El seu debut amb Però qui ha mort en Harry, sota la direcció d'Alfred Hitchcock, ja deixava entreveure una actriu capaç de trencar esquemes. Però seria amb L'apartament de Billy Wilder quan l'actriu assoliria una dimensió internacional, convertint-se en un rostre imprescindible del cinema dels anys 60, que acaba de complir 92 anys. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Tot a punt? Doncs vinga, som-hi!
0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: En el gran mosaic del cinema nord-americà del segle XX, la trajectòria de Shirley MacLaine emergeix amb una llum pròpia, nítida i inconfusible, la d'un intèrpret que ha sabut transitar des del ballet fins a Hollywood amb una naturalitat gairebé coreogràfica, com si cada etapa de la seva vida fos un acte d'una mateixa peça escènica. Nascuda el 24 d'abril de 1934 a Richmond, sota el nom de Shirley MacLaine Beatty, prové d'un entorn familiar vinculat tant a l'educació com a les arts escèniques. El seu pare, Ira Owens Beatty, treballava en l'àmbit de l'educació i l'administració pública com a professor de psicologia, mentre que la seva mare, Kathleen Corinne MacLaine, va transmetre als seus fills una sensibilitat artística primerenca, ja que era professora de teatre. Shirley és la germana gran del també actor Warren Beatty, encara que no han treballat mai plegats. Ella va utilitzar el cognom de soltera de la seva mare, tot i que el va modificar parcialment. Quan era petita, tenia els turmells febles i queia a la mínima, per la qual cosa la seva mare va decidir inscriure-la a classes de ballet a l'Escola de Ballet de Washington amb només 3 anys.

La infantesa de Shirley transcorre entre canvis de residència, una educació estricta, però també marcada per una intensa exposició a activitats artístiques. Durant la joventut, la família es trasllada a Arlington, on McLean continua la seva formació acadèmica a la Washington Liberty High School. En paral·lel, manté una disciplina rigorosa en la dansa clàssica, amb una dedicació que la porta a perfeccionar la tècnica de ballet fins a nivells gairebé professionals. Era tan alta que sovint l'escollien per interpretar papers masculins. Quan finalment va aconseguir un paper femení destacable, el de Fada, a la Ventafox, es va trencar el turmell entre bastidors, però com que no volia perdre l'oportunitat, es va limitar a lligar-se més fort les cintes i a seguir amb l'espectacle. Va decidir que el ballet professional no era per a ella. Va dir que no tenia el cos apropiat i no volia privar-se del menjar. Tampoc els seus peus eren suficientment bons, ni tenia una bellesa que la feia destacar. En aquest punt, va decidir centrar-se en el teatre.

amb una determinació precoç, es trasllada a Nova York per perseguir una carrera a les arts escèniques. Allà entra en el circuit del teatre musical, debutant com a ballarina de repartiment a Broadway en produccions com Me and Juliet de l'any 1953. Aquesta etapa és fonamental per a ella. El rigor del teatre musical li aporta una base tècnica sòlida i una resistència escènica que més tard traslladarà al cinema. És precisament aquest entorn el que li obre les portes de la indústria cinematogràfica. El seu salt a la gran pantalla arriba de manera gairebé accidental. És descoberta per Jerry Lewis i el productor Hal Wallis mentre estava substituint una de les actrius protagonistes de Juego de Pijamas, que curiosament s'havia trencat el turmell. El seu debut a la pantalla gran arribaria l'any 1955 amb Però qui ha mort en Harry?, dirigida pel mestre del suspens Alfred Hitchcock. En aquest film, de to lleugerament macabre i humorístic, McLean sorprèn per la seva naturalitat davant la càmera i per una presència escènica que trenca amb els codis convencionals de les dones ingènues de l'època.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: El seu debut no és anecdòtic i marca l'inici d'una carrera fulgurant. Hollywood detecta en ella una combinació poc habitual de tècnica de ballarina i instint interpretatiu, un binomi que li permet dotar els seus personatges d'una expressivitat física molt marcada. A finals dels anys 50 participa en títols com La Vuelta al Mundo en 80 Días o Com un Torrent, dirigida per Vincente Minnelli, on comparteix pantalla amb figures com Frank Sinatra o Dean Martin. Aquesta obra suposa un punt d'inflexió en la seva carrera i McLean és nominada per primera vegada al Premi Oscar a millor actriu principal, consolidant el seu estatus com a promesa del cine dramàtic. Paral·lelament, la seva vida professional es desenvolupa en un Hollywood encara dominat pels grans estudis, imposant una personalitat pròpia que la portava a interpretar dones independents amb caràcter i una certa tendència a la ironia emocional. Durant aquesta etapa també reforça la seva relació amb el seu germà Warren Beatty. Tots dos representen, a la seva manera, una nova generació d'intèrprets que comencen a qüestionar els rols tradicionals de Hollywood.

Amb l'inici de la nova dècada, l'actriu participa en L'apartament, dirigida per Billy Wilder. En aquest film, considerat un clàssic absolut, interpreta Frank Kubelik, una vella ascensorista de la que Sissy Baxter, Jack Lemmon, està secretament enamorat. La pel·lícula obté un gran èxit de crítica i públic i McLean rep una nova nominació a l'Oscar pel seu paper protagonista. Després de l'èxit assolit amb L'apartament, la seva carrera entra en una fase de maduresa interpretativa. D'aquesta època és també Irma la Douce, novament sota la direcció de Billy Wilder i al costat de Jack Lemmon. És en aquesta comèdia sofisticada on McLean interpreta una prostituta parisenca amb una barreja d'ingenuïtat i astúcia que li va valdre una nova nominació als Premis de l'Acadèmia com a millor actriu. El seu treball destaca per una combinació de ritme còmic i profunditat dramàtica que esdevindrà marca de la casa. A mitjan dècada, continua explorant registres amb films com Qualquier dia, en cualquier esquina, al costat de Robert Mitchum o Gambit, dirigida per Ronald Nim i coprotagonitzada amb Michael Caine.

En paral·lel a la seva carrera, la seva vida personal, entra en una etapa d'estabilitat formal amb el seu matrimoni amb Steve Parker, amb el que s'havia casat l'any 1954. D'aquesta relació va néixer la seva primera i única filla, Sackie Parker, l'any 1956. Tot i això, el matrimoni es caracteritza per una estructura poc convencional, amb llargues separacions geogràfiques i una relació oberta que McLean va abordar amb franquesa en etapes posteriors de la seva vida. Cap a finals dels 60, forma part de l'elenc de Dolce Charity, dirigida per Bob Fosse. Aquest film, adaptació del musical de Broadway, li permet reconnectar amb els seus orígens com a ballarina, integrant dansa i interpretació en un mateix registre. La seva actuació evidencia la importància de la seva formació en ballarina.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: En un context de canvis generacionals, amb l'aparició del nou Hollywood a principis dels 70, McLean manté una presència sòlida i s'adapta a noves sensibilitats narratives. Un dels títols més emblemàtics d'aquesta dècada és Paso Decisivo, sota la direcció de Herbert Ross. En aquest film, que gira entorn al món del ballet professional, McLean interpreta una antiga ballarina que reflexiona sobre les renúncies i decisions vitals. El paper, profundament connectat amb la seva pròpia formació en dansa, li va valer una nova nominació als Oscar com a millor actriu. Aquesta obra no només recupera el seu vincle amb el ballet, sinó que també posa en relleu la seva capacitat per abordar personatges en plena crisi existencial, amb una interpretació continguda i d'una gran intensitat emocional. També participa en altres produccions com Bienvenido Mr. Chance, dirigida per Hal Hasby, on comparteix pantalla amb Peter Sellers.

La vida personal de McLean experimenta canvis importants. El seu matrimoni amb Steve Parker entra en una fase de distanciament progressiu, tot i que la seva separació formal no es produirà fins anys més tard. El seu interès per l'espiritualitat esdevé més visible. A nivell professional, l'actriu també comença a implicar-se en la producció de projectes propis, buscant un major control creatiu sobre les obres. Pel que fa a les seves aficions, continua mantenint un vincle estret amb la dansa, així com amb activitats relacionades amb el creixement personal i la introspecció. Amb l'inici de la nova dècada dels 80, McLean reafirma la seva singularitat en projectes d'alt impacte i una veu pròpia cada cop més definida. El seu matrimoni amb Parker finalitza formalment el 1982 i l'actriu va parlar obertament d'aquest tema defensant una visió de les relacions basada en la llibertat individual.

al punt culminant de la seva carrera, arriba amb La força de la tendresa, dirigida per James L. Brooks. En aquest drama familiar comparteix pantalla amb Debra Winger i ofereix una interpretació memorable del personatge d'Aurora Greenway, una mare complexa, irònica i emocionalment intensa. El seu treball és reconegut amb l'Oscar a millor actriu principal després de diverses nominacions per part de l'Acadèmia que no s'havien materialitzat en cap estatueta. La seva interpretació en aquest film és considerada una de les més icòniques del cinema dels anys 80. Al mateix temps, McLean continua treballant en projectes diversos com Madame Susaska, producció dirigida per John Schlesinger, on interpreta una exigent professora de piano. És també en aquesta dècada quan l'actriu es converteix en una autora d'èxit. El seu llibre, Out on a Limb, esdevé un fenomen editorial on relata les seves experiències espirituals. Aquesta obra va ser adaptada posteriorment a una minissèrie per la televisió.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Amb un Òscar a les mans i una veu pròpia plenament consolidada, Shirley entra a finals dels 80 com una figura única. Actriu reconeguda, autora d'èxit i pensadora heterodoxa dins del panorama cultural nord-americà. Lluny de replegar-se, un cop assolit el reconeixement de l'Acadèmia per la força de la tendresa, opta per una agenda selectiva i per personatges que dialoguen amb el pas del temps. A la gran pantalla alterna comèdia i drames amb una marcada empremta autoral. Destaquen títols com Postals des de Hollywood, dirigida per Mike Nichols, on comparteix pantalla amb Meryl Streep, o Tess i el seu guardaespatlles al costat de Nicolas Cage. En ambdós casos, McLean construeix personatges d'autoritat, carregats d'ironia i una gran humanitat. La televisió esdevé també un espai representatiu durant aquesta etapa de la seva carrera. La seva interpretació a Gypsy, de la film musical de l'any 1993, i una adaptació de la producció de Broadway del mateix nom, li va valer un Globus d'Or. L'actriu també intensifica la seva faceta com a escriptora, publicant diversos llibres més sobre la consciència, la reencarnació i el creixement personal.

Amb l'arribada del nou mil·lenni, Shirley participa en propostes més personals. Destaquen títols com A les seves sabates, on comparteix pantalla amb Cameron Diaz i Toni Collette, o Embruixada, al costat de Nicole Kidman i Will Ferrell. Amb una trajectòria que ja supera les 5 dècades, McLean es manté activa, lúcida i fidel a si mateixa, consolidant-se com una figura imprescindible que continua dialogant amb el present sense renunciar al seu passat. Lluny de quedar desplaçada, participa en produccions com El dia de Sant Valentí, sota la direcció de Gary Marshall, on comparteix repartiment coral amb noms com Julia Roberts. També destaca la seva participació a La vida secreta de Walter Mitty de l'any 2013, dirigida i protagonitzada per Ben Stiller. En els darrers anys, la seva presència en pantalla és més selectiva, però no per això menys significativa. Una llegenda de Hollywood que acaba de bufar les 92 espelmes. Un artista que ha fet de cada etapa una exploració, de cada paper una pregunta i de cada resposta una nova oportunitat per continuar avançant. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ruta 66.
2: Aquí comença una edició especial de la Ruta 66. Avui, segona part de l'especial monogràfic dedicat a les versions. És a dir, covers de cançons molt populars a càrrec d'artistes prou coneguts. Però abans de començar amb la primera, us dono la benvinguda i us envio una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Ara sí, vinga, comencem!
3: Ruta 66, versions.

All I Wanna Do Is Make To Love You és un tema original de la banda Heart de l'any 91, de les germanes Wilson. I aquesta és la versió de l'any 2011 a càrrec de la banda de hard rock americana Hailstorm. Continuem amb una de la banda de metal Motley Crue i una composició de l'any 89 titulada Kickstart My Heart. En aquest cas l'interpreta el trio de country music Rascal Flatts.

Stay With Me és el cover que fa Gretchen Wilson d'un dels èxits dels britànics Faces de l'any 71. En aquell moment el cantant era Rod Stewart. Ara ens anem per una banda sonora del 84. Kenny Loggins posava la veu al tema original de Footloose. L'any 2011 sortia el remake. En aquest cas, la veu la posava Blake Shelton.

Runaway, clàssic del rock and roll de Dil Shannon del 61. L'any 99, el californià Gary Allen feia un cover i va formar part del seu tercer àlbum d'estudi. L'any 2010, un dels grans del country, Alan Jackson, editava un recopilatori d'èxits. El doble disc inclou dos temes inèdits. Un d'ells és una versió de Ring of Fire, superèxit del 63 de Johnny Cash.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ruta 66, els originals i les seves versions.

Walk of Life és un superhit del 85 dels Dire Straits. Una cançó de country rock que Shooter Jennings, l'any 2007, la va transformar en més country. I ara dos dels grans. Per una banda, Steve Earle, que l'any 83 enregistrava una composició pròpia titulada The Devil's Right Hand. 20 anys més tard, el rocker de Detroit, Bob Seger, la va versionar.

Ruta 66, música d'arrel americana.

I Don't Want to Miss a Thing és una composició de Diane Warren que la banda Aerosmith va gravar per la banda sonora del film Armageddon. Aquell mateix any, 1998, el texà Mark Chestnut va fer la versió country que hem escoltat. Més American Music i també per una banda sonora. Red Atkins va rescatar un hit de l'any 80 d'Eddie Rabbit per la pel·lícula del 98 Black Dog, una història de camioners amb Patrick Swayze de protagonista. La cançó porta per títol Driving My Life Away.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ruta 66, l'artista de la setmana.

L'any 93, en un disc tribut als Eagles, el cantant country Travis Tritt va posar la veu per una composició de Jackson Browne i Glenn Frey. Parlem de Take It Easy. I ara, Crazy Little Thing Called Love, composada per Freddie Mercury per la seva banda, Queen, l'any 79. Tot seguit escoltarem un gir d'aquest tema cap al rockabilly, a càrrec d'un habitual del nostre programa, Dwight Yoakam.

L'any 81, els Rainbow editaven aquest exitós I Surrender amb la veu de Joe Lynn Turner. Ara fa 5 temporades que la banda alemanya Bonfire la va versionar. I per acomiadar aquest especial monogràfic dedicat a les versions o covers, una de Cat Stevens del 67, The Fierce Cuts is the Deepest. Rod Stewart la va versionar, però nosaltres hem triat per tancar el programa d'avui la que va enregistrar l'any 2003 Sheryl Crow. Amb aquesta cançó marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Fins la propera setmana, una salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Vinga, va, que és divendres. I això vol dir que tenim el cap de setmana ja aquí mateix. I que avui portem un programa ben complet, com sempre, i amb planazos per fer aquests dies, si és que encara no heu decidit què fer. I si sí, doncs potser us ho fem canviar. Ja veurem, ja veurem. La qüestió és que fins a les 6 tenim el programa, com sempre, amb informació, divulgació i entreteniment a Ràdio Montornès, al 91.2 de l'FM i també a ràdio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de Ràdio Montornès de la tele. I després del vespre, per si algú ha de marxar o és més així com d'escoltar el programa abans d'anar-se'n a dormir, doncs també podeu tornar-ho a fer a la mateixa freqüència, però a les 10 de la nit. Com totes les tardes, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Bona nit, bon any, bon Nadal.
1: Què tal? Mireia. Una mica de divendres, eh? Passant el cap de setmana.
2: No, estava pensant en el mussol, que estava pensant, clara, ja en aquesta època potser a les 10 de la nit no és
1: encara
2: nit,
1: no
2: nit fosca,
1: és...
2: encara,
1: no.
2: Està
1: bueno, no
2: just
1: sé,
2: comentant, eh?
1: No
2: just,
1: sé.
2: Just està començant,
1: però... I és
2: que
1: a les 10 ja tinc la persiana baixada i la que està ni tancada sóc jo, saps? Estic dormint. Per tant, no sé si encara hi ha sol, si no... Ai,
2: bueno,
1: que trist.
2: L'important és que és divendres, no? I tenim el cap de
1: sí,
2: setmana a la vista.
1: Sí, home, i tant. Va, algun pla, Sergi? Ens pots donar una mica d'enveja en aquest cap de setmana?
2: No, no, crec que no podré donar gaire enveja perquè a casa meva estem allà en exàmens finals i tot plegat.
1: Oi,
2: i toca...
1: mandra.
2: Em sembla que tocarà una mica de... Bueno, sobretot per part seva, no? Per part
1: clar.
2: Meva, pijameta i estar allà davant de l'orinador i estudiant i aquestes cosetes.
1: Bueno, bueno.
2: Així que potser és una mica més relaxat. O no?
1: Ah?
2: Qui ho sap, eh?
1: Qui sap. Això vol dir que caurà algun pa de passi per casa.
2: Bueno, teva. Sí, o algun xisca i alguna cosa. A veure si traiem temps, eh?
1: Bueno, per això sempre hi ha temps, no em passa res.
2: Exacte.
1: Jo vaig a veure una exposició d'aquestes immersives sobre Pompeia que, per cert, no sé si heu vist les notícies, però havien trobat fa aquesta setmana més esquelets de persones que havien estat, no sé com es diu ara mateix, no? Momificades, no, no? Però que havien quedat tal qual havien... s'havien mort degut a l'erupció del volcà i on no em deixa de fascinar això.
2: Que guai, no? Que xula.
1: És sorprenent. I bé, doncs, és una exposició immersiva que fan a Barcelona que durant el mes de juny encara hi podeu anar i que tenim moltes ganes, així que res, us explicaré el dilluns
2: a veure. Ja us expliques a veure què
1: sí,
2: tal.
1: Sí, venim cada pla cultural i després ens quedarem pel poble que hi ha molta teca i en parlarem d'aquí una estoneta. Doncs, a més de parlar avui de coses de cap de setmana i de divendres, tenim molts altres temes aquí a la Intersecció. Perquè, com bé sabeu, ahir es va fer el ple, la sessió plenària del mes de maig, i l'ordre del dia al final va incloure 11 punts perquè a última hora es va aprovar la inclusió per urgència d'un nou punt i avui farem un repàs d'aquells més importants que van tirar endavant a la sessió d'ahir. I de fet, un d'aquests temes va ser l'aprovació d'una moció per donar suport a l'educació, als docents i a una educació de qualitat. I precisament per això hem convidat avui a la Intersecció dos membres de l'Assemblea de Docents que s'ha creat aquí a Montornès fa... ni un mes. Hem convidat a la Mireia Fuentes de l'Escola Mugent i a l'Òscar Carreria de l'Escola Marinada perquè ens expliquin per què han decidit organitzar aquest grup, per què han portat aquesta moció al ple de Montornès i també quines són les principals reivindicacions i demandes que es fan des de tot l'equip de docents que formen part d'aquesta assemblea. Així que avui, tema de rigorosa actualitat que ens ocupa, també estarà present a la Intersecció. I ja després, en un caràcter més lúdic, més desenfadat, tindrem amb nosaltres el nostre company, en José Luis Cano, amb les estrenes al cinema i a les plataformes digitals.
2: Que també pot ser un planazo per
1: també
2: el cap
1: pot ser
2: de setmana,
1: un pel cap de setmana.
2: El diumenge donen pluja, no?
1: Sí, bueno, aquí jo he vist que ha anat canviant i donen més pluja demà que diumenge. No sé molt bé si així la cosa... que no s'acaba de quedar clar. Suposo que haurem d'anar improvisant una mica. Però sí, cinema o a casa amb la manteta, que jo encara no he tret la manteta del sofà. Així a la nit, com que ve de gust una mica de manta.
2: Ai, tant, home.
1: I també agenda, agenda del poble i del territori, com us deia, per parlar tot allò que tenim al cap de setmana a tocar ja. Bé, abans de tot això, nosaltres aquí a l'Intersecció, com totes les tardes, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que avui s'obre el termini de preinscripcions per al proper curs a la Llar d'Infants Pública al Lledoner. L'oferta de places disponibles per al curs vinent és de 44, dividides entre els 0, 1 i 2 anys. En conjunt, la llar té capacitat per 82 infants d'entre 16 i 2 anys. Per al proper curs ja en té 6 reservades per a infants amb necessitats específiques. La formalització de les inscripcions es pot fer de forma preferentment telemàtica a través del web municipal montornès.cat. El centre ofereix servei de menjador amb cuina pròpia i productes ecològics i de proximitat, així com servei d'acollida de matí i de tarda. Aquest mes de maig s'oferiran dues formacions noves dins del programa Les Entitats al Dia. Les propostes s'adrecen a associacions del municipi amb l'objectiu de dotar-les d'eines pràctiques. El nou itinerari formatiu s'inicia el 14 de maig amb una sessió sobre lideratge i la gestió d'equips a càrrec d'una advocada. I el 21 de maig s'oferirà una formació per incorporar persones a la junta directiva i millorar la participació interna amb l'expert Carles Andrés Còrcoles. Ambdues sessions seran presencials i es duran a terme a l'hotel d'entitats. Les formacions són gratuïtes i requereixen d'inscripció prèvia al correu a participació@montornès.cat. A més dels tallers formatius, el programa Entitats al Dia també ofereix un servei d'assessorament jurídic i econòmic per resoldre dubtes legals o administratius. Divendres vinent, l'organització DEP Instituts oferirà la xerrada La dificultat d'acompanyar els adolescents, eines per ajudar els fills i filles a créixer. Serà al Centre Juvenil Sputnik a 6:15 de la tarda. En aquesta conferència es donaran recursos als pares i mares sobre com acompanyar els fills i filles durant l'etapa de la pubertat i l'adolescència. També es donaran eines per poder mantenir una bona comunicació. La proposta està recomanada per famílies amb fills i filles adolescents. La inscripció és gratuïta i cal formalitzar-la al web montornès.cat/inscripcionseduquem. I amb l'última cosa amb la que es deu de cada és que aquest diumenge a Montornès se suma a l'acció de neteja Let's Clean Up Europe. L'activitat al poble està impulsada per l'associació Montornès Animal. Les persones que vulguin participar s'han de trobar a les 11 del matí a l'aparcament del restaurant Can Oliver. L'objectiu és retirar residus del turó del Padró. Membres de l'organització proporcionaran els materials necessaris a les persones que vulguin col·laborar, com guants i bosses. Es demana inscripció prèvia al correu electrònic montornesanimal@gmail.com o bé al perfil d'Instagram de Montornès Animal. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. I avui toca fer un repàs de la sessió plenària del mes de maig celebrada ahir a l'Ajuntament. L'ordre del dia estava integrada per 10 punts, però a l'inici de la sessió es va fer una votació per aprovar la incorporació d'un punt per urgència, una modificació pressupostària de 310.000 euros procedents de romanent de tresoreria per fer les obres de reparació de la coberta del complex esportiu municipal Les Vernedes. El punt va quedar aprovat amb el suport de Montornès en Comú, el Partit dels Socialistes i Esquerra, mentre que Fem Montornès i el Partit Popular es van abstenir. Aquesta no va ser l'única modificació pressupostària que el ple va aprovar ahir. També va tirar endavant una altra destinada al projecte de reparació de l'aigua calenta i millora dels vestidors del camp de futbol i les pistes d'atletisme. En aquest cas, de la partida es va aprovar a incorporar uns 97.000 euros provinents d'una subvenció de la Diputació de Barcelona. Tots els grups van donar suport a l'expedient, menys Fem Montornès, que es va abstenir. Com veieu, la zona esportiva municipal Les Vernedes va ser una de les protagonistes de la sessió d'ahir. I és que gràcies als vots a favor de Montornès en Comú i el Partit dels Socialistes, també es va aprovar la modificació de l'ordenança que regula el preu de les piscines i dels serveis prestats al CEM Les Vernedes. Deixant de banda la CEM, el ple també va aprovar ahir la liquidació dels serveis prestats pel Consorci per la gestió de residus del Vallès Oriental durant l'any passat. El cost real ha superat la despesa prevista en uns 142.900 euros. Tots els grups de la mesa la van votar a favor, menys Fem Montornès, que es va abstenir. Finalment, els regidors i regidores van aprovar una moció de suport al personal educatiu i la qualitat de l'educació pública, un text presentat per Montornès en Comú i Fem Montornès. Tots els grups el van votar de manera favorable, menys el partit dels socialistes, que es va abstenir. Entre el públic hi va haver una representació de l'Assemblea Docent de Montornès. En uns minuts podrem parlar amb dos dels seus membres i ampliar la informació. En els propers dies també tractarem amb més profunditat altres punts i escoltarem algunes de les intervencions més destacades del ple. Mentre, si voleu recuperar tota la sessió, recordeu que la teniu disponible al canal de YouTube de l'Ajuntament.

0: Mentre es preparen els nostres primers convidats, anem a escoltar Bruno Mars, però cantant en espanyol. És una novetat de la setmana.
1: Què dius, Mireia? Ara...
0: I jo m'he quedat tan bocabadada que he dit, això ho hem de portar a la intersecció.
1: M'acaba de volar el cap Bruno Mars en castellà.
0: Pues sí, sí. Canta superbé. Va, perquè a més, la lletra... El títol és Lo arriesgo todo, que és una paraula arriesgada,
1: exacte,
0: per dir
1: sí,
0: en anglès, eh? Doncs és la proposta que ens deixa avui l'artista i que amb ella comencem avui la tarda.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: I avui hem convidat aquí a la intersecció a l'Òscar Corrella i a la Mireia Fuentes. Són dos membres de l'assemblea docent que s'acaba de constituir fa poques setmanes aquí al poble. Ella és també mestra a l'escola Mugent i l'Òscar a l'escola Marinada. Molt bona tarda a tots dos.
2: Bona tarda.
3: Gràcies.
1: Gràcies per haver vingut. Ells venen a explicar-nos aquest projecte d'assemblea i també una mica com es troba tota la situació, les reivindicacions dins de l'àmbit de l'educació. Jo volia començar primer, abans d'entrar a parlar del ple i de les reivindicacions, per conèixer una mica aquesta assemblea. Òscar, en quin objectiu us heu trobat els docents i heu decidit crear aquest grup?
2: Nosaltres veiem que ens comencem a reunir als diferents centres amb un seguit de neguits que ens ocupen i que ens preocupen, i veiem que si actuem a manera individual, com a col·lectiu de centre propi, ens quedem petits, i llavors d'aquí neix la necessitat de poder trobar un espai de posada en comú amb la resta de companys i companyes del municipi per poder fer doncs una altra veu més gran, per poder arribar a consensos, per poder tenir actuacions que puguin tenir més repercussió, que puguin arribar a tothom i que al final, com que tots volem aconseguir el mateix, és molt més fàcil, podem tenir molta més força i podem arribar a... podem fer que el camí sigui molt més llarg, no? Llavors, d'aquesta necessitat, doncs, resulta que uns quants ens coneixem, parlem així de manera extraoficial i diem, doncs, anem a fer una trobada, ens trobem, ens veiem i la constituïm com a tal. No hi ha un document oficial, no hi ha una signatura ni res, però sí que bueno, hem triat uns representants de cada centre, que més o menys són els que anem coincidint cada setmana o cada 15 dies, i anem prenent, doncs, donant veu als nostres centres i prenent les decisions.
1: Parlaves de tots, totes, entenc que, clar, vosaltres, tu vens de l'escola Marinada, la Mireia Escola Mugent, que hi ha docents de totes les escoles del poble.
2: Sí, a l'assemblea estem representats tots els centres educatius del municipi. L'escola Camparera, Escola Palau, Sant Sadurní, Mugent, Marinada i els dos instituts, Vinyes Velles i el Marta Mata.
1: I Mireia, precisament, quines són aquelles demandes principals que han sorgit d'aquesta assemblea?
3: Hem vist que l'acord que han signat UGT, Comissions i el departament, doncs, és insuficient per sostenir el sistema. Hi ha alguns punts. El primer que considerem principal quant a la qualitat, per la qualitat educativa, és la inclusió. Hi ha una partida de 299 milions d'euros destinada a inclusió, però la situació requereix d'una aposta molt més ferma i una mirada molt directa cap a la inclusió, perquè la inclusió en si és una cosa positiva, és a dir, generen situacions a l'aula molt positives de convivència entre ells, d'ajuda, i això és una cosa, és un valor incalculable que estem donant als nostres infants, però perquè des de fora es valori com un valor afegit, les famílies han de veure que els recursos arriben per gestionar-ho de manera real i de manera digna. I aquest és un tema que ens té molt angoixat a tots, perquè volem arribar a tots, volem tenir benestar a les aules, tant docent com dels infants, i volem continuar tenint qualitat educativa, i ens falten mans en aquest sentit. Clar. ens falten mans. Tot l'alumnat es mereix desenvolupar-se amb les millors garanties, que no hi ha alumnat de primera i de segona, que tots els seus pares i mares paguen impostos i es mereixen els recursos que cada nen necessita, i si ha de ser més individualitzat, ha de ser més individualitzat.
1: Clar que sí. A més, va una mica enfocat en el mateix, no? Però el tema de les ràtios també, la quantitat de nens i nenes, no?, que hi ha dins d'una sola aula, i que això, com deies, Mireia, s'acabarà allargant en el temps. No és algo que ara que canviï, no?, sinó que pinta que serà així durant bastants anys. Això també és algo que he vist que demanàveu.
2: Sí, bueno, el problema de les ràtios és que s'està venent com un acord de baixada de ràtios, que és un acord que és totalment fals, perquè hi ha una baixada de ràtio causada per la baixa natalitat. Llavors, aquesta baixada de ràtio s'anirà produint de manera natural, però és que a més aquesta baixada de ràtio anirà acompanyada de que s'eliminaran docents dels centres escolars. Llavors, clar, si a les escoles, als instituts, comença a baixar ràtios i el departament considera que per aquelles ràtios sobra personal, estarem amb el mateix problema. Clar. Al final, nosaltres veiem que la ràtio és un problema, però la ràtio en si, com ella sola, no és un problema. Són les mans, els recursos humans, materials, que necessitem per atendre aquelles ràtios. Tu pots tenir una ràtio de 14 alumnes i que no tinguis suficients recursos per atendre'ls, perquè tens infants amb necessitats educatives especials que necessiten de personal preparat, qualificat, per poder-los atendre's i per poder arribar a les seves necessitats reals. Les reivindicacions que fem són moltes, entre altres, sí, volem reivindicar les nostres condicions laborals, però al final el que volem és una qualitat, perdó, una educació pública de qualitat.
3: A secundària no s'aconsegueix la ràtio a 25 alumnes en la totalitat fins al curs 31-32.
1: Déu-n'hi-do.
3: És inadmissible, vull dir, és un acord molt a llarg plaç. L'estat de l'escola pública és crític, no necessita un acord a 4 anys. Valorem que hi hagi un acord, que fa molts anys que no n'hi ha un acord per això, per part del PSC, estem agraïts, però cal una negociació més profunda i un acord més de país. I hi ha un altre tema que ha sortit sobre la taula, mm-hmm. que és el tema de les colònies i sortides. Hi ha escoles que s'estan adherint a aquesta iniciativa de no fer colònies i sortides, i voldríem explicar una mica l'argumentari rere d'això perquè no s'entengui com que estem intentant...
1: El per què, no?
3: Exacte, sí. Ara per ara les negociacions estan tancades perquè el departament creu que aquest és un acord històric, sí, perquè no n'hi han hagut altres acords, però no per la qualitat de l'acord en si, i és l'única manera que tenim de pressionar econòmicament perquè hi ha moltes empreses que se'n nutreixen d'aquestes colònies i sortides que fem, i el que volem és que sigui un toc d'atenció perquè hi hagi un verdader acord. I ja que parlem de les colònies, sobre les colònies hi ha un punt de l'acord que ens sembla que no era necessari abordar-ho d'aquesta manera una mica insultant. I és que l'acord ha pactat una pernoctació per les colònies que abans no teníem, de 50 euros la nit. Aquesta pernoctació només es dona a dos docents. És a dir, el tercer docent que hi vagi de colònies no ho cobra i el quart tampoc. I més tenint en compte que avui en dia no anem dos persones de colònies perquè l'atenció a la diversitat necessita de més personal.
2: I perquè segurament no compliríem les ràtios.
1: Clar.
3: Exacte. I aleshores, fins ara nosaltres sempre ho hem fet de manera gratuïta perquè entenem el valor pedagògic que tenen les colònies, i de fet aquí a Catalunya les colònies és un esdeveniment molt arrelat culturalment i socialment, però fora de Catalunya no ho és tant. I 50 euros, si ho dividim entre les 17 hores i mitja que treballem, en el cas de primària, de mes, no sé ben bé a secundària com seria, però surt a uns 2 euros amb 86 la hora. Ostres, que el departament signi això i que sindicats de treballadors signi que ens anem de colònies a 2 euros amb 86, per signar això, més val que no haguessin signat res, haguessin deixat el tema com està i continuaríem fent colònies com sempre ho hem fet.
1: Clar.
3: Però tractar-ho d'aquesta manera és un insult, i el que necessitem ja no és tant salari, sinó que ens reconeguin la tasca docent, i les colònies en formen part del nostre compromís.
1: Mm-hmm. Ahir precisament es va aprovar el ple una moció de suport al personal educatiu i a la qualitat de l'educació pública. És un text que el van portar a la mesa Montornès en Comú i Fem un Tornès, però a proposta vostra. Per què vau considerar que era oportú portar aquest assumpte al ple del poble?
3: En primer lloc, perquè l'acord que s'ha signat no ha tingut en compte la totalitat dels sindicats. Ara per ara, les negociacions estan tancades. I amb aquesta moció el que intentarem és que des dels ajuntaments, on s'estan aprovant aquestes mocions, pressionin cap amunt, cap al Parlament, perquè es torni a obrir la taula de negociació.
1: Properament hi ha més jornades de vaga. Hi ha algun aquí al Montornès que ens pugui dir, doncs mira, sí, aquest dia segur que hi ha molts docents que s'afegiran a la vaga?
2: Bé, ara tenim convocades 17 dies de vaga que van repartides per territori. Va començar tot aquest moviment de lluita, va començar el dia 6. El dia 6 vam tenir accions concretes en els centres. Ahir es va produir la primera jornada de vaga del 03 i el dia 12 tenim la primera jornada de vaga unificada a tota Catalunya, i a partir d'aquí hi ha un seguit de vagues que van per territoris. que ens afectin a nosaltres, doncs tenim les tres jornades unificades, que són la del 12 de maig, el 27 de maig i el 5 de juny, i després tenim dues que són territorials, que són Maresme i Vallès Oriental, que són la del 19 de maig i el 28 de maig. Nosaltres intentarem fer seguiment, perquè al final és una manera més de fer pressió i és una manera de demostrar-li al departament que no estem contents, que no estem satisfets amb el que estan fent, que a més creiem que estan jugant brut, estan utilitzant tota la seva maquinària mediàtica per posar-nos en contra una mica a famílies que per sort no totes fan cas del que llegeixen, i per posar-nos una mica amb el focus de que el problema som els docents i que el problema és que volem cobrar més i que realment això no és així. Nosaltres, evidentment, també lluitem per unes condicions salarials millors, però no és el principal focus de les nostres reivindicacions.
1: En què has tocat un tema nou, que era les famílies. Jo també us volia preguntar, perquè és cert que hi ha certs sectors de famílies que estan preocupats, no, que tenen aquesta inquietud de dir, vale, però si hi ha vaga, els meus fills i filles no tenen classe, què passa amb la seva educació, es veuran afectats? Què els hi diríeu a aquests pares i mares?
3: Jo els hi diria que al final nosaltres tenim un objectiu comú, que és la qualitat educativa, i volem el millor pels nostres fills i pels nostres alumnes. Per tant, les vagues també suposen un esforç econòmic per nosaltres, important aquesta vegada, perquè jo personalment ja he fet 3 jornades de vaga, que ara faré les 5 restants, però jo al final em considero que nosaltres els mestres som l'altaveu de les situacions que passen a l'aula i em sento en el compromís social de fer-les, perquè a diferència del sistema sanitari, que també està en crisi, quan el sistema sanitari té un punt a favor, i és que els usuaris d'aquest sistema són els adults. Quan anem al metge veiem les mancances que el sistema té i és més fàcil empatitzar amb ells. Per contra, en el nostre sistema els usuaris són els alumnes i els infants i joves. Què passa? Que ells moltes vegades no saben interpretar la realitat de l'aula, no la saben ni interpretar i a vegades tampoc explicar.
1: Clar, transmetre, no?
3: Exacte, llavors ens quedem que nosaltres al final som els que vivim en primera fila les mancances que tenim amb ells, però ells no les saben explicar, i jo em sento que som l'altaveu d'aquestes situacions.
2: I penso que si hi ha un missatge que hem de donar a les famílies, que puguin tenir aquest malestar de, ostres, els meus fills no estan fent classe, és que nosaltres fem vaga per als seus fills. Nosaltres fem vaga perquè les condicions en les que els seus fills estan fent classe no són les adequades, perquè els recursos que tenen els seus fills per poder tenir una educació pública de qualitat no són els adequats. Llavors, per això fem vaga. Si estan 2, 3, 5 dies, esperem que siguin els mínims possibles i que el departament atengui a bé asseure's a negociar, però si s'han de perdre 2, 3 o 5 dies, és una inversió de futur pels seus fills.
1: Sí, jo anava a dir que si hi havia algú que volgués més informació o apropar-vos a vosaltres, ara, per exemple, a la plaça Pau Picasso hi ha una parada, no? Crec que la vostra intenció és continuar informant, doncs, aquestes parades divulgatives. També teniu un perfil d'Instagram, que esteu oberts també a vosaltres a explicar, no? I que si hi ha algun pare o mare, doncs, que tingui algun dubte, que pugui parlar amb vosaltres.
2: Sí, nosaltres, com bé dius, vam activar un perfil d'Instagram que es diu docents.montornès, on anem penjant una mica les diferents accions que anem fent, anem compartint una mica d'informació que va succeint cada dia, i a més, com bé dius, tenim la paradeta informativa a la plaça Pau Picasso, estem els divendres de 5 a 8.
1: Avui hem parlat amb Mireia Fuentes i Òscar Correia, que són membres de l'assemblea docent que tenim aquí al poble. Moltíssimes gràcies per haver vingut i seguirem de prop les reivindicacions, les protestes i les vagues. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Nosaltres continuem amb una mica més de música aquí a la intersecció. De seguida rebrem el nostre company José Luis Cano i ja comencem a pensar en el cap de setmana, amb les escenes del cinema i a les plataformes. De moment anem amb una altra novetat musical de la setmana, aquesta en català. Es diu Tot va tirant i és de Jules.

I arriba el moment de mirar l'agenda del cap de setmana. Comencem per la d'aquí, per la del poble, i tot i que plogui o no plogui, no ho sabem, però sí que sabem que es farà la celebració de l'acte de la Cruz de Mayo del Centre Cultural Andaluz. Hi haurà ofrena floral i també actuacions a càrrec dels seus grups de ball, Nuevas Promeses, Soniquete, Canela, Alhambra Lunares i Azabache, i presentat pel nostre company Antonio Montero. Serà a partir de 7:45. Com un arbre fins al bosc, pren la xira. Com la real cau... I també a Montornès, el diumenge en aquest cas, tindrem la jornada Let's Clean Up Europe. Una jornada cada nou, un any més, torna a impulsar l'associació Montornès Animal. Aquelles persones que hi vulgueu participar, us heu de trobar a les 11 del matí a l'aparcament del restaurant Can Oliver i així poder retirar els màxims residus possibles del turó del Padro. Allà mateix, els membres de l'organització us proporcionaran els materials necessaris tant a tothom que hi vulgui col·laborar, tant guants com bosses. Això sí, es recomana, si voleu participar, inscripció al correu electrònic montornesanimal@gmail.com o bé també a través del perfil d'Instagram de Montornès Animal.

I si ens anem fora de Montornès, trobem moltes propostes. Una d'elles és la Festa de les Bruixes a Cabrera de Mar, tant demà com diumenge. El centre del municipi s'omplirà d'activitats per tots els públics, com una fira esotèrica i medieval, visites guiades, espectacles de carrer, tallers de bruixeria, macrotirolina, gimcanes, tavernes ambientades, exposicions i la tradicional trobada de bèsties de foc. És una experiència cultural, festiva i màgica que podem anar tant en família com a amics i amigues. Això sí, hi ha activitats que requereixen d'entrada que podeu comprar al web entrades.codetickets.com. Els preus varien dels 2 als 7 euros. Soy barro en manos del alfarero, historia que vuelve a empezar, no soy perfecto, soy sincero. I a quart, per Girona, tenim la cinquena edició de la Fira del Funk demà. Durant tot el dia, però especialment al matí, els visitants podran gaudir de més d'una desena d'activitats que combinaran la creativitat, l'experimentació, la tradició i la divulgació. Hi haurà tallers pràctics, una actuació teatral, jocs i espais de creació artística en una festa que està pensada tant per al públic adult com infantil. Entre els tallers més destacats, torna bé el taller de roda de Terrissaire, en el qual grans i petits podran aprendre a modelar el fang amb torn, acompanyats per artesans experts. També es podrà descobrir la tècnica japonesa del raku, que consisteix a extreure peces del forn quan encara són calentes i submergir-les en materials orgànics per obtenir efectes decoratius singulars. I a més, com a novetat, dins d'aquesta festa del fang hi haurà un tast de vins.

I a Terrassa tenim la Fira Modernista, que hi arriba a la 23a edició. De fet, comença avui i s'allarga tot el cap de setmana. Dintre el programa d'activitats hi trobem un trenet turístic, visites guiades, exposicions, portes obertes, equipaments i centres, aperitius amb música, mercats d'alimentació i artesania, tallers demostratius d'oficis, xerrades, conferències... Bé, un programa molt extens i cuidat que podeu consultar també al web de l'esdeveniment, firamodernista.cat. Les visites i alguns dels espectacles requereixen de reserva prèvia.

I a Sant Feliu del Llobregat tenim festes de primavera. Tenim dins d'aquestes festes la Fira de l'Ocupació, però també concerts, cercaviles amb capgrossos, un karaoke, un tribut a Fita les Fitipaldis, una fireta d'artesans, ball de gegants, bé, no hi falta res de res. I a més també tindran una concentració de vehicles clàssics el diumenge. Les roses seran una de les grans protagonistes. N'hi haurà per comprar, però també fins i tot un concurs. La festa acabarà diumenge al vespre amb rom cremat i focs artificials.

I ha tallat tenim el maridatge dels sentits que girarà entorn l'etnobotànica i les plantes oblidades. El programa inclou activitats familiars, propostes gastronòmiques, iniciatives culturals, tot el parc de Can Godó com a espai central. Una part destacada de la programació gira entorn de les plantes silvestres i els seus usos tradicionals. Hi haurà tallers, demostracions i també experiències gastronòmiques. També hi ha activitats divulgatives i tallers, com per exemple per utilitzar aquestes plantes, no? I entre les propostes destacades trobem un dinar silvestre, que oferirà elaboracions gastronòmiques originals a partir d'espècies que els participants ja hauran conegut durant les experiències del maridatge. Algunes de les activitats requereixen d'entrades que es poden comprar al web compres.tella.cat. I avui demà tenim el Vilantí, el Festival de Música i Vi a Sant Valentí de les Cabanyes. Aquesta nit, a les 10 de la nit, hi ha maridatge de xocolates amb música, o sigui, ja comença bé la cosa. I demà trobarem activitats a partir de les 5 de la tarda. A més de maridatges, hi ha una actuació castellera i música en directe. Hi participen una dotzena de cellers del territori.

0: I també tenim aquest cap de setmana la Fira de Sant Ponç a Sant Llorenç Savall, el patró dels arbolaris i apicultors, en el moment de l'any on es comercialitzen de manera tradicional ara les melmelades, els arrops, les mels i altres llaminadures i dolços naturals. Hi haurà més de 20 parades, així que és una bona oportunitat per descobrir, conèixer i comprar aliments naturals i artesans fets a la població i a la comarca, com el mel, la mel, el vi, la ratafia, les verdures i els embotits. Serà diumenge de 10 a 2 quarts de 3 de la tarda. I per als més petits també hi haurà dos tallers.
1: Una margarida blanca. Si és que m'has vist, guarda'm el secret, no ho he pogut resistir.
0: Ja que cap de setmana tenim la Fira de la Margarida a Santa Margarida Montbui, dedicada a la sostenibilitat i als productes de proximitat. Entre les activitats hi ha sortides d'observació de flors i de papallones, així com tastos de mel, oli, vins, cerveses i formatges. El gruix de la programació es concentrarà diumenge al Parc Central, que es convertirà en l'epicentre de la Fira. El programa inclourà també una àmplia oferta d'activitats familiars amb jocs reciclats, una jugateca, un escape room sostenible i propostes lúdiques com el Twister dels residus.
2: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
0: Fins aquí arribem, avui no tenim temps per més, espero que us hagi agradat. Recordeu que durant el cap de setmana haureu d'anar a la ràdio La Carta, si voleu més, La Intersecció, i que nosaltres tornarem dilluns amb un nou programa a partir de les 5.
3: Fins dilluns, Mireia. Adéu.
4: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
5: El Baby Led Weaning. Segurament heu sentit a parlar sobre el Baby Led Weaning, un mètode per iniciar l'alimentació complementària traduït com a deslletament dirigit pel bebè. S'inicia als 6-8 mesos quan el nadó ja sap seure de manera estable per si sol, té interès pels aliments i vol agafar-los, mostra gestos de gana i sacietat, sap agafar aliments i portar-los a la boca i ja no té el reflex d'extrusió. La peculiaritat del Baby Led Weaning és que s'ofereixen al bebè nous aliments segurs en format sòlid, aptes per la seva edat, saludables, nutritius i complementaris a la llet materna o de fórmula. I és el propi nadó que decideix la quantitat ingerida, l'escollir els trossos de menjar i mastegar-los o esquinçar-los abans d'empassar en funció de la seva gana i preferència. No és una moda sense fonaments, doncs l'avala l'Associació Espanyola de Pediatria, l'AEP, entre moltes d'altres, i tot i tenir els mateixos objectius que la resta de mètodes d'alimentació complementària, es creu que ajuda a reduir les aversions a textures i nous sabors. A més, també cal destacar altres avantatges, com reduir el risc d'obesitat, el treball d'hàbits alimentaris més saludables, la millora del desenvolupament psicomotor, el respecte per les sensacions de gana i sacietat, la millor transició a l'alimentació sòlida i la promoció de l'autonomia infantil. Ara bé, com a desavantatge principal, és la brutícia. Es necessita una bona estona per tornar a deixar neta l'estança, el mobiliari i el propi nadó. Per assegurar que aquest tipus d'alimentació sigui suficient i aporti tots els nutrients, caldrà portar un aliment proteic i ric en ferro a cada àpat principal, llegum, ou, fruits secs, carn, peix, llavors i cereals integrals, i espaiar-los una o dues hores dels aliments rics en calci, com la llet materna, de fórmula o els iogurts. Assegurar aliments rics en vitamina C per potenciar la seva absorció, com algunes fruites i verdures, i mantenir com a base de l'alimentació la llet materna o de fórmula, oferint-la en primer lloc i després els aliments. Finalment, cal incorporar un aliment energètic, com l'oli d'oliva verge extra, l'alvocat, la farina d'ametlla, la crema de cacauet, el tajín sense sal, el coco ratllat, el peix blau, el pa integral sense sal, la patata, la pasta integral, els cereals complets i els llegums. Perquè el Baby Led Weaning sigui segur, caldrà oferir els aliments amb unes característiques específiques, fixant-se en la forma, trossos grans, aixafats, palets, tires, rodanxes o en forma de dit, la mida, si no fa la pinça amb els dits caldrà fer trossos més grans que el seu puny, la textura, consistent i que no es desfaci però sense ser dur o cruixent, la idònia és aquella que es pugui aixafar amb la llengua i el paladar o les genives, i la temperatura, evitant els extrems, ni molt freds ni molt calents. Si dubtes de com iniciar correctament l'alimentació complementària al teu bebè amb el Baby Led Weaning, assessora't amb un dietista nutricionista especialitzat.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
1: Els dimarts a les 7 del vespre i els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Montornès.
3: 91.2 FM.
4: Sintonizes Ràdio Montornès.
5: So how's your evening so far?
6: Bonsoir, ça va fantastic.
7: Moments d'òpera.
8: Del 2 al 17 de maig torna al Gran Teatre del Liceu un títol emblemàtic del romanticisme francès, tot i que d'inspiració germànica. Avui, Werther.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Werther és una òpera dividida en quatre actes amb música de Jules Massenet, llibret en francès d'Edouard Blau, Paul Millier i Georges Hartmann, tot i que basat en la novel·la Els sofriments del jove Werther de Johann Wolfgang Goethe. L'estrena va ser a la Hofoper de Viena un 16 de febrer del 1892, mentre que l'estrena catalana seria al Gran Teatre del Liceu un 29 d'abril de 1899. Com dèiem, ara torna al Teatre de les Rambles en una producció signada per Christoph Loy i protagonitzada pel tenor Xavier Anduaga, que debuta, per cert, en el rol principal. En quant als personatges que intervenen en aquesta òpera, Charlotte és una jove que està enamorada d'Albert, però també de Werther. Paper, el de Charlotte, per mezzo-soprano o soprano, amb un bon registre greu. Werther és un jove poeta, bojament enamorat de Charlotte, paper aquest de gran exigència i molt emblemàtic per tenor líric. Sophie és la germana de Charlotte i està mitja enamorada de Werther, paper per soprano lírica. I Albert és el xicot i, posteriorment, marit de Charlotte, un paper modest, en aquest cas, per baríton. La novel·la de Goethe, Els sofriments del jove Werther, va instal·lar a Europa un nou moviment que s'estava ja gestant a Alemanya, el romanticisme. La inspiració romàntica de l'obra es va acabar traduint en un augment dels suïcidis al país germànic, fet que repetiria amb l'expansió del títol arreu d'Europa. Però més enllà d'aquest fet tràgic, Massenet es va preocupar de dotar aquesta partitura de moments emblemàtics que encara avui dia causen un gran efecte en el públic. No obstant això, hi ha detalls realistes com la insistent melodia d'una cançó nadalenca que el pare de la protagonista ensenya als seus nets en ple estiu i que es transformarà en el tema final de l'obra quan arriba precisament al Nadal. En aquest sentit, vocalment els personatges canten amb una tendència a lluir la zona aguda, fet que d'alguna manera anuncia l'estil verista que arribarà a finals de segle. Però anem a centrar-nos ja en l'obra que ens ocupa i endinsem-nos en l'argument i els moments musicals més rellevants de l'òpera Werther de Jules Massenet. A l'inici de Werther, l'agutzil vidu ensenyant als seus fills una Nadala sorprèn dos veïns, Schmidt i Johann, perquè encara és juliol. Charlotte es vesteix per un ball, atès que el seu pretendent, Albert, és fora i serà acompanyada per Werther, a qui tots consideren, podríem dir, un melancòlic. Apareix aleshores Werther, la visió i l'entorn natural on es troba la casa de Charlotte exalten el jove romàntic Werther en la seva escena d'entrada. La sentim ara en la veu del tenor peruà, Juan Diego Flores.

Werther arriba i es queda observant com Charlotte prepara el sopar dels seus germans, feina que fa des de que la mare, fa poc, va morir. Així doncs, és el moment de la retrobada entre els dos joves. Werther saluda Charlotte amb un petó, després se'n van junts al ball. Albert torna inesperadament després d'estar 6 mesos de viatge. Es mostra insegur sobre les intencions de Charlotte i disgustat per no trobar-la, però Sophie li dona esperances i l'acaba consolant. Finalment, se'n va amb la promesa de tornar l'endemà al matí. Ens fixem, doncs, en aquesta escena on hi apareixen Werther, el parla de Charlotte, Charlotte, Sophie i, finalment, Albert, és a dir, Roberto Lagna, Jean-Philippe Curtis, Angela Giorgio, Patricia Petivon i Thomas Hampson, tots dirigits per Antonio Papano amb la London Symphony Orchestra en una gravació de l'any 1999.

Tal com acabem de sentir, Werther i Charlotte tornen molt tard i ell ja es mostra enamorat d'ella. La seva declaració d'amor és interrompuda per l'anunci del retorn d'Albert. Charlotte aboca que va prometre a la seva mare moribunda que es casaria precisament amb Albert. Werther manifesta aleshores la seva desesperació. Werther és Alanya i Charlotte, Angela Giorgio.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera resumint l'òpera Werther de Jules Massenet i ens situem ja a l'inici del segon acte. Han passat 3 mesos respecte a l'acte anterior i Charlotte i Albert s'han casat. Es dirigeixen feliços a l'església perseguits pel melancòlic Werther. En veure'ls junts ho entén tot. Charlotte i Albert, en efecte, s'han casat. Albert és Thomas Hampson, Charlotte és Angela Giorgio i Werther Roberto Alagna.

Sophie intenta animar Bertrand després de descobrir el casament entre Charlotte i Albert. Diu que el convida, Sophie, a un ball. L'amable Sophie és la soprano Patricia Petivong i Bertrand, de nou, Roberto Alagna.

Malgrat les amables paraules de Sophie, Werther rebutja aquesta invitació d'anar al ball amb ella i li parla de l'amor que sent encara per Charlotte. De fet, quan Charlotte surt de l'església, Werther li parla del primer cop que van trobar-se. Charlotte li suplica que no intenti tornar-la a veure fins al dia de Nadal, així els dos podran reflexionar sobre la seva situació. Werther pensa en suïcidar-se, però surt immediatament quan Sophie el saluda. Charlotte consola la plorosa Sophie, que no pot comprendre un capteniment tan cruel com el de Werther. Ara Albert s'adona que Werther s'estima Charlotte.

A l'inici del tercer acte d'Alberter de Massenet, Charlotte es troba sola a casa a la nit de Nadal. Passa el temps a llegir les cartes de Werther, pensant en ell i imaginant la manera en què podrà demanar-li que s'allunyi d'ella per sempre. Aquests pensaments omplen de tristesa a Charlotte, que és consolada per la seva germana, Sophie. Giorgio és Charlotte.

De sobte apareix Werther i mentre ell li llegeix els seus poemes, Charlotte s'adona que encara està enamorada. S'abracen durant un moment, però ràpidament ella l'acomiada.

Després d'aquesta separació, Werther se'n va amb pensaments de suïcidi. Abans de marxar, es mira a la biblioteca i recorda la inspiració del poeta i la molta inspiració trobada en les traduccions. És aquesta, segur, la més popular escena del títol. Canta el tenor canari Alfredo Kraus.

Després d'aquesta emblemàtica escena, Albert retorna a casa i troba la seva dona trastornada. Werther ha enviat un missatge a Albert demanant-li les seves pistoles amb l'excusa de necessitar-les per un llarg viatge. Albert envia un criat amb les pistoles i Charlotte, en saber-ho, té una terrible premonició i s'afanya en trobar a Werther. Hampson és Albert i Giorgio, Charlotte.

0: Prec de final de l'òpera Werther de Jules Massenet, ens hem traslladat fins a l'apartament de Werther. Charlotte ha arribat massa tard. Werther és mig mort a causa de les ferides del tret de la pistola. Ella el consola declarant-li el seu amor. Li demana perdó, un perdó que arriba però massa tard. Fora, se senten ara els infants cantant una Nadala. I així és com mor Werther i també com és el final del títol més cèlebre del catàleg de Jules Massenet, l'òpera que del 2 al 17 de maig podrem veure al Gran Teatre de Liceu, aquest Werther. Tornem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: mites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
1: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora, i que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça. Se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu: no es pot repicar i anar a la processó.
0: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
1: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les ballen a les fosques i cada un balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
0: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
1: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions, una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
0: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
1: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
0: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: La maternitat i la igualtat de gènere són algunes de les temàtiques que s'abordaran en un festival que té esperit de pensament crític i de transformació social, però on el gran protagonista és el circ. La Fira del Circ de Catalunya té nom propi, Trapezi. S'instal·la a Reus i aquest mes de maig arriba a la 30a edició. Entre els dies 13 i 17 omplirà els carrers, les places i els teatres de la capital del Baix Camp amb 82 funcions i 10 exhibicions de la mà de 60 companyies, tant catalanes com estatals i internacionals. Hi trobareu una bona varietat de propostes que van des dels espectacles de sala o de carrer fins al circ amb carpa o els formats de cabaret. Tot plegat la converteix en la principal fira de circ de tot l'estat, però també en una de les cites de referència al sud d'Europa, perquè no només és un exemple de la vitalitat del circ contemporani actual, sinó que posa en valor la seva capacitat d'innovació i, sobretot, la seva connexió amb la societat. I és que, al cap i a la fi, Trapezi és un espai de trobada. Del 13 al 17 de maig, 30è Trapezi de Reus, la Fira del Circ de Catalunya. Més informació a trapezi.cat.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
4: Selecció

A Spy Lounge. Spy Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Spy Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia pel matí, salutacions cordials, què tal, com esteu? Avui és divendres i és 8 de maig de 2026. Aquí tornem a estar i avui no parlarem de l'antivirus, que ens agafa una mica lluny, tot i que ja veurem com es desenvolupa tota aquesta pel·lícula. Pel·lícula que ens porta a recordar que avui és divendres i que compartim amb tots vosaltres aquesta estoneta radiofònica des dels 91.2 de la FM, la ràdio.montornès.cat, l'app i la TDT. Aquí estem, com cada dia, el Miquel Zafra a la part tècnica i aquesta qui us parla, la Núria Catxan. Bon dia. Bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, Núria. Bon dia a tothom. Què tal?
1: Doncs bé. Aquí estem. Avui he anat a comprar una cosa, Miquel, que no sé si coneixes. Jo no la coneixia. No sóc molt donada a les fruites seques. Però aquests dies, que ja saps que vaig metge cap a dalt, metge cap amunt, doncs em vaig recordar que em va fer la suggerència de comprar jengibre això sec. Diuen que...
2: Amb pols?
1: No, amb trossets de jengibre, com si fos la fruita aquesta confitada. Doncs d'aquesta manera es ven aquí, al carrer Major.
2: Per infusions?
1: No, per menjar.
2: Com un caramel.
1: Com un caramel. I, ostres, no m'havien recordat, i com que estic encara amb aquesta sensació estranya a la garganta, avui m'ha vingut el flash i hi he anat. I déu-n'hi-do, totes les coses que hi ha a la botiga de jengibre. M'he agafat, res, dos fruitetes d'aquestes seques per tastar-les, perquè diuen que és molt fort i que pica molt. Jo no l'he tastat mai.
2: Sí, pica, pica.
1: L'has tastat?
2: Sí, a mi m'agrada molt el gingebre.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: I després han fet jengibre amb canela, amb canyella.
2: Sí, que el suavitza una mica més.
1: Sí, i diuen que aquest està molt bo. Però després també hi ha caramels de gengibre. Vull dir que quina gama, quina varietat. I tot per
2: la gola.
1: Suavitzar.
2: Sí, sí. Sí, és un potent gana. Antisèptic.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Molt bé.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí, et funcionarà molt bé. Ara, no sé si no estàs acostumada i...
1: Això m'han dit, que no
2: et
1: tothom...
2: Et pica i no t'agrada, doncs a lo millor no ho aguantes, però has de provar-ho.
1: Això m'han dit, que no tothom aguanta, per això he comprat uns trossets per tastar-ho, a veure què tal, i a veure si acabo de fer net. Coses curioses, no?, que de vegades no sabem, i mira tu por dónde, doncs tot el que sigui per bé a la garganta, doncs millor. Re, aquí tornem a estar avui divendres ja, Miquel. Ha passat la setmana ràpid, i la veritat és que ja estem pensant en totes les coses que tenim a tocar a aquest cap de setmana.
2: Doncs la veritat és que sí, ha passat la setmana molt ràpida i tenim cap de setmana a la vista, que ja ho hem anat comentant aquests dies, que agafeu paraigües, que tingueu previsió, si marxeu fora, vigileu, sobretot si aneu cara a la muntanya, precipitacions segures, amb fortes ventades també, amb una, bueno, això, amb una predicció...
1: De pluja.
2: De pluja i de forta pluja, inclús pedregades, que estem veient.
1: Vigileu, sobretot els que aneu a la muntanya.
2: Doncs sí, sí, vigileu molt, perquè no és broma que està, doncs, la previsió meteorològica no és que sigui del risc, però sí que tindrem sorpreses i previsions, doncs, això, de canvis... en quant a temperatures i en quant a també probabilitat de pluges.
1: Doncs haurem de mirar com es presenta i sobretot tenir previsió. Ahir vaig trucar a la Núria, ho diré cantant, Rueda, a la Núria Rueda, perquè va estar amb nosaltres per parlar de la Cruz de Mayo. És una celebració que es fa per donar la benvinguda a la primavera, per també, doncs, agrair a la Mare Terra tots els fruits que ens dona. És una festivitat molt andalusa, que els centres culturals andalusos que hi són a Catalunya i altres comunitats celebren la Creu de Maig. Doncs li vaig preguntar si en cas de pluja tot això tira cap endavant, i em va dir, o havia plan B, i em va dir, no, tira tot cap endavant perquè tot es fa dins el centre cultural, llavors no hi ha cap problema. Llavors, que sapigueu que aquesta proposta, que després escoltarem de nou per recordar que és aquest cap de setmana, concretament dissabte, doncs tirarà cap endavant. També ahir vaig parlar amb el Ramon Minguell, tot i que no hem aconseguit enregistrar res amb ell, però sí que és veritat que ens ha passat aquesta informació que volem comentar, que és que l'alumnat del CFA Marinada participarà en el concurs Endevina-la. 50 alumnes i 10 escoles de formació de persones adultes del Vallès Oriental i també del Maresme han organitzat aquest concurs d'enigmes a resoldre. Presenta aquesta edició el corresponsal Ignasi Galla. El proper 11 de maig, dilluns, a les 6 de la tarda, els centres de formació de persones adultes, els CFA de Montornès, Mataró, Les Franqueses, La Llagosta, Canovelles, Mollet, Parets, Premià, Granollers, organitzen la 5a edició del Endevina-la, un concurs lingüístic en el que participa l'alumnat del CFA. Ja sabeu, l'objectiu és gaudir de la llengua catalana fent ús de la reflexió i de la creativitat amb què l'alumnat participa a endevinar els enigmes lingüístics plantejats. És un concurs i al final té premi, un concurs que està dotat amb 3 premis. El primer centre classificat rep 5 vals de 50 euros per compres a l'Abacus, el segon 5 vals de 30 euros, el tercer s'endeurà 5 vals de 20 euros. Els centres guanyadors s'emportaran un llibre i cadascun dels membres doncs, rebrà un agraïment, ja sabeu, a jugar, a concursar, sobretot si sou alumnes dels TFAs. Aprofiteu, serà dilluns 11 de maig cap a les 6 de la tarda i tot es retransmet pel canal de YouTube i és fàcil de poder visualitzar el www.cflallagosta.cat. Allà us permetrà seguir en directe aquest concurs. Anem al dia d'avui. Avui divendres s'iniciarà el termini de preinscripció per al proper curs a la Llar d'Infants Pública Lledoner. L'oferta de places disponibles per al curs vinent és de 44, dividides entre de 0 a 2 anys. El conjunt de la Llar té capacitat per 82 infants d'entre 16 setmanes i 2 anys i per al proper curs ja hi ha 6 places reservades per infants amb necessitats específiques. La formalització de les inscripcions, ja ho hem comentat aquests darrers dies, es pot fer de forma preferent telemàtica a través del web municipal montornès.cat. El centre ofereix servei de menjador amb cuina pròpia i productes ecològics i de proximitat, així com servei d'acollida al matí i a la tarda. Entreu al web montornès.cat i allà doncs, veureu les dades de preinscripció, les places i també on podreu omplir les sol·licituds. També tenim a tocar Vacances Sant Pau. Es tracta d'una campanya d'acollida d'infants sarauís a Montornès durant l'estiu. Això s'havia fet durant molt de temps, anys enrere, i ara es torna a recuperar. Les famílies del poble que vulguin participar en aquest programa podran acollir nens i nenes prominents dels campaments de refugiats de Tindouf durant el mes de juliol i agost. Aquests dies, el Departament Municipal de Cooperació Internacional, amb el suport de l'associació Caldes Solidària, ha començat la difusió de la nova edició del programa Vacances en Pau, una iniciativa que la delegació sarauí a Catalunya ja compta amb l'ajuda d'entitats i organismes que estan compromesos amb aquesta causa. Doncs properament parlarem d'aquest tema i us donarem més detalls. I també sabeu que diumenge arriba la Let's Clean Europe al turó del Pedró. A les 11 és l'hora de trobada allà a l'aparcament del restaurant de Can Oliver. És una iniciativa europea de neteja dels espais naturals que torna a Montornès un any més durant tot el matí. Voluntaris de totes les edats es mobilitzaran per netejar el Pedró de deixalles i altres materials contaminants. Un any més, Montornès se suma a l'acció de neteja conjunta amb el Let's Clean Europe a Catalunya, promoguda per l'Agència de Residus i el Poble, organitzada per l'associació Montornès Animal. Amb la col·laboració de l'Ajuntament, el diumenge, dia 10 de maig, voluntaris i voluntàries de diverses edats dedicaran el seu temps a retirar residus del turó del Pedró. Han quedat allà, concretament, a les 11 del matí, a l'aparcament del restaurant de Can Oliver. Una vegada allà, doncs, aniran tots junts a recollir i caminar per al turó recollint deixalles. Què heu de fer? Doncs anar directament, aneu allà al aparcament de Can Oliver i doncs, promoguem el cuidado, l'estima cap a la terra i cap al medi ambient. I com que sé que hi ha molta canalla que li agrada fer extraescolars, recordeu que fins al 25 de maig està obert la convocatòria d'ajuts per a les activitats extraescolars per al curs vinent. Les subvencions s'adrecen a infants empadronats a Montornès que estiguin escolaritzats des de I3 fins a 6è de primària i per activitats organitzades per les AFAs del municipi. L'Ajuntament hi destinarà un total de 23.000 euros. A l'hora d'otorgar aquests ajuts es tindrà en compte diversos factors, principalment renda econòmica, unitat familiar i relació amb el nombre de membres que la componen. En qualsevol cas, si creieu que esteu amb possibilitat d'accedir a aquesta convocatòria, doncs aneu, informeu-vos. I aquestes són algunes de les notícies destacades que hem triat per avui divendres. N'hi ha moltes més. Ja sabeu, si voleu aprofundir en aquestes qüestions, podeu fer una ullada al web, sempre als canals oficials, al web municipal montornès.cat. Avui és el Dia Mundial de la Creu Roja o la Mitja Lluna Roja. 8 de maig se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja. L'objectiu d'aquest dia és reconèixer la tasca encomiable de voluntaris i empleats que cada dia salven vides, ajuden els més desfavorits i canvien mentalitats. També us haig de dir que és la jornada de rècord i reconciliació en honor de qui va perdre la vida a la Segona Guerra Mundial. Els 8 i 9 de maig se celebra les jornades de rècord i reconciliació en honor de qui va perdre la vida a la Segona Guerra Mundial. Una commemoració establerta per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2010, coincidint amb el 65è aniversari de la fi del conflicte. Més que una efemèride, és una crida a la memòria col·lectiva i a la construcció d'un futur en pau, tot i que sembla que alguns mandataris això s'ho passen per al forro, perquè fan cas omís d'aquest recordatori i de tenir un futur en pau. En comptes de lluitar per aquest futur en pau, lluiten per treure's de sobre l'armament que tenen i comprar de nou. Aquest pensament no ens porta gens a cap lloc. Bé, també us haig de dir que avui és el Dia Mundial del Càncer d'Ovari, el Dia Internacional de la Talassèmia, el Dia del Ruc i la Setmana d'Acció contra els Mosquits. Coneixeu algun Víctor, Pedro, Idolberga, Ivon, Luján, Pompeya? Felicitats, que tingueu un dia meravellós i que disfruteu i gaudiu molt. Nosaltres, ja sabeu, aquí estarem fins les 12 del migdia. Ens podeu escoltar els 91.2 de la FM, a l'app, a la TDT i a la ràdio.montornès.cat. A la nit, també. També al territori nocturn, de 1 a 3 de la matinada. Una nova oportunitat per escoltar el programa Les Mañanes de Ràdio Montornès. Comencem, doncs vinga, amb una mica de música i amb la sensació de que ho passarem bé. No marxeu.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Doncs atenció, perquè avui estem a tocar ja de repassar els punts del ple municipal que es va fer ahir a l'Ajuntament. El nostre company José Luis Cano el tenim per aquí a les mañanes i de seguida ens donarà detalls, ens farà una crònica del que va passar ahir al ple. A més, avui parlarem d'un espectacle de màgia que tenim a tocar molt a prop de Montornès i escoltarem el Jorge Martínez. Avui també, divendres, volem tornar a recordar que tenim aquesta proposta que ens arriba des del Centre Cultural Andaluz, que és la celebració de la Cruz de Mayo, aquesta festa que celebren els andalusos i que aquí ho faran dissabte al Centre Cultural Andaluz. Recordarem alguns moments del que vam parlar amb la Núria Rueda. És divendres i els divendres tenim la presència del nostre company Manolo Carrillo, que ens porta a la secció Llibres i vinils, una de libros i una de vinilos, i aquesta vegada ens porta la Elvira Mínguez, l'escriptora Elvira Mínguez, amb el llibre La educació del monstruo. I aquesta setmana ens fa una tria musical que va de cançons que parlen del sol. La segona part. Vam fer una primera part del sol i queda una altra. I acabarem amb Les coses d'Alícia. Les coses d'Alícia, que avui també farà un repàs recordant doncs, moments inolvidables com la televisió, moments de la televisió, de la ràdio. Escoltarem a Joan Manuel Serrat i, per què no, publicidad de la época. ¿Quién no recuerda a las Nancy's o quién no recuerda aquells anuncis que ens van marcar i que a dia d'avui encara cantem? Doncs l'Alicia García i les seves coses. Tot això avui, divendres, aquí a les mañanes de Ràdio Montornès. Anem ja amb la informació de servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin dia, quin temps farà en aquest dia. Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Avui divendres, temps més estable i temperatures en ascens. Màximes de 22 graus a Rubí, 21 a Barcelona i a Sabadell, 20 graus a Manresa, Mataró i a Vilanova i la Geltrú i 19 graus a Igualada i a Vic. Avui no s'esperen precipitacions i predominarà el sol i el cel poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda. El dissabte tindrem precipitacions i temperatures similars i el diumenge un temps més estable amb sol i temperatures més altes. És una informació d'AEMET.
3: Gràcies i fins demà. La farmàcia de Guàrdia avui divendres és la farmàcia Balcells, al carrer Riu Mugent, número 7. Demà, dissabte i diumenge, farmàcia de Guàrdia a la Bòbila, al carrer Major 55. Per qualsevol emergència, ja sabeu, 112 o el telèfon d'emergències de la policia local, el 93572-1110.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Las mañanas de Radio Montornés.
1: Una vegada més, a l'endemà de cada ple municipal de l'Ajuntament, ens trobem aquí, a les mañanes, per fer un repàs als principals punts aprovats. Per fer-ho, avui tenim amb nosaltres el nostre company, José Luis Cano. Bon dia, José Luis.
2: Bon dia, Núria. Bon dia, Miquel. Què tal? Com esteu?
3: Molt bon dia, José.
2: De divendres, no?
1: De divendres, encantats.
3: Per fi, Per fi ha arribat el divendres.
2: Per fi, estem de divendres i estem de repàs del ple municipal.
1: Doncs vinga, com va anar el ple d'ahir? Explica'ns.
2: Doncs bé, com sempre, va començar puntual, a 6:45 de la tarda, i en aquesta ocasió va acabar just a les 10 de la nit, ni un minut menys, ni un minut més, A les 10, en punt.
1: Puntual. Sí. Això és habitual?
2: Doncs no. No, no. A veure, sí que acostumen a acabar a prop de les 10, no? Però a les 10:00...
1: Difícil.
2: Jo no ho recordo, això d'altres vegades.
1: Doncs va, l'ordre del dia estava integrada per 10 punts. Explica'ns una mica quins van ser alguns dels temes més destacats del ple.
2: Doncs és cert, l'ordre del dia era de 10 punts, però a l'inici de la sessió es va fer una votació per aprovar la incorporació d'un punt per urgència. Es tractava d'una modificació pressupostària de 310.000 euros procedents de romanent de tresoreria per fer les obres de reparació de la coberta del complex esportiu municipal Les Vernedes. El punt va quedar aprovat després en el debat amb el suport de Montornès en Comú, el Partit dels Socialistes i Esquerra, mentre que Fem Montornès i el Partit Popular es van abstenir.
1: Aquesta, José Luis, em sembla que no va ser l'única modificació pressupostària que el ple va aprovar a la sessió d'ahir, oi?
2: Exactament, no va ser l'única. També va tirar endavant una altra modificació per al projecte de reparació de l'aigua calenta i millora dels vestidors del camp de futbol i les pistes d'atletisme. Ja sabeu que són unes obres que s'estan fent ara mateix, no? Des de fa uns mesos ja, en aquest equipament. En aquest cas, a la partida es va aprovar incorporar uns 97.000 euros provenents d'una subvenció de la Diputació de Barcelona. Tots els grups van donar suport a l'expedient, menys Fem Montornès, que es va abstenir.
1: Veiem que aquestes dues modificacions pressupostàries tenen a veure amb les instal·lacions de la zona esportiva municipal Les Vernedes. De fet, no van ser els únics punts de l'ordre del dia relacionats amb aquesta temàtica.
2: Sí, gràcies als vots a favor de Montornès en Comú i el Partit dels Socialistes, es va aprovar la modificació de l'ordenança que regula el preu de les piscines i dels serveis prestats al CEM Les Vernedes. L'Ajuntament no actualitzava l'ordenança des de 2020 i, segons l'equip de govern, l'objectiu de fer-ho ara és ajustar el dèficit del servei que l'any anterior es va situar en aproximadament 564.000 euros.
1: Llavors, José Luis, de quin ajust de preus estem parlant?
2: Doncs es proposen increments com el del 10% de la quota base i dels cursets de natació. Es mantenen criteris socials i s'incrementa el preu d'accés a les piscines d'estiu en cap de setmana, incorporant una bonificació del 75% per les persones residents. Com dèiem, el punt va prosperar amb el suport de Montornès en Comú i el Partit dels Socialistes. Fem Montornès, Esquerra Republicana i la regidora del Partit Popular, Noemí Ortiz, el van votar en contra, mentre que l'altre regidor del Partit Popular, Miguel Ángel Alvarado, es va abstenir.
1: José Luis, què més va passar al ple ahir a la tarda?
2: Doncs el ple també va aprovar la liquidació dels serveis prestats pel Consorci per la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. El cost real ha superat la despesa prevista en uns 142.900 euros. Tots els grups de la mesa la van votar a favor, menys Fem Montornès, que es va abstenir.
1: També vam veure que les protestes del sector educatiu van tenir protagonisme a la sessió d'ahir.
2: Sí, es va aprovar una moció de suport del personal educatiu i la qualitat de l'educació pública, un text presentat per Montornès en Comú i Fem Montornès. Tots els grups el van votar de manera favorable, menys el Partit dels Socialistes, que es va abstenir. Entre el públic cal dir que hi havia una representació de l'Assemblea Docent de Montornès. I igual que en totes les sessions ordinàries, el ple va acabar amb el control als òrgans de govern i el torn del públic.
1: Doncs això ha estat un resum dels punts més destacats de la sessió plenària d'ahir dijous, corresponent al mes de maig. Però en seguirem parlant, no?
2: I tant. En els propers dies tractarem alguns dels punts amb més profunditat i escoltarem algunes de les intervencions més destacades, com sempre fem, no?, aquí a les mañanes. I si voleu recuperar tota la sessió, recordeu que teniu disponible el vídeo al canal de YouTube de l'Ajuntament.
1: Això ho farem. Com sempre, gràcies i bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès. Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Si ara us parlo de panellets, potser us descol·loco una mica. Encara és primavera i la castanyada queda lluny, tot i que ja sabeu que el temps passa volant. Però alguns pobles del Bages estan celebrant actualment la Festa del Panellet. Per trobar l'origen de la Festa del Panellet, hem de tirar alguns segles enrere i situar-nos en l'època de grans epidèmies, com ara la de la Pesta Negra. La tradició veu dels antics rituals agraris, però també és una mostra d'agraïment per la protecció davant les pestes que ho arrasaven tot. S'anomena així perquè després d'una missa s'entrega un panet beneït a tots els assistents i cada poble la celebra un cap de setmana diferent. N'hi ha que vinculen la festa a Sant Marc i d'altres a Sant Miquel. En el cas de Marganell, per exemple, és el segon diumenge de maig, però la cita també és ben arrelada a Sant Salvador de Guardiola o a Castellgalí. Avui ens quedem a Marganell, on els infants arriben en processó a dalt d'un carruatge i acompanyats per una cobla. Després de la missa, fan el ball de la coca i es reparteix el pa. També hi trobareu sardanes, una rossada popular, paradistes amb productes locals, gegants i bastons. Del 8 al 10 de maig, Festa del Panellet a Marganell. Més informació a marganell.cat.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

I seguim en directe avançant cap a les 11 del matí i ja sabeu, la música que ens acompanya, que vinguis, és el que volem, que cada matí vinguis amb nosaltres i estiguis aquí compartint el matí i sobretot doncs, informant-te de tot allò que passa al nostre Montornès. A les 11 notícies, ja sabeu, els companys de la Xal ens porten la darrera informació i nosaltres continuarem avançant en aquest matí de divendres. Avui ja hem dit que tenim el Manolo Carrillo que ens porta un llibre, el de l'Elvira Mínguez, L'educació del monstru, i després ens fa un recull de cançons que tenen a veure amb el sol, una segona part del darrer programa. I l'Alícia García, que també està per aquí amb nosaltres i ens deixarà doncs, uns bons records d'allò de la nostra vida a les coses d'Alícia. Que no marxeu, que us quedeu amb nosaltres. Ara, notícies. Fins ara.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Atmosfera amb Gemma Janó.
2: La fotosíntesi natural és el procés més important per a la vida a la Terra, ja que directa o indirectament tots els organismes acaben rebent energia que consumeixen a partir de llum solar. És un procés que es basa en convertir la llum solar, processar-la i aconseguir emmagatzemar-la en forma de carbohidrats, que també són usats pels organismes per funcionar. La realitzen plantes, algues, bacteris i microorganismes des de fa gairebé més de 3 milions d'anys i recentment s'ha descobert que existeix una vespa que també realitza una mena de fotosíntesi. Aquest ha estat el primer cas en el qual s'ha vist que un animal també pot emmagatzemar d'alguna manera la llum solar. Fa milions d'anys, l'atmosfera va canviar gràcies que els microorganismes van començar a fer la fotosíntesi i això va donar lloc a una atmosfera amb oxigen que va permetre que els animals evolucionessin. És a dir, que la fotosíntesi és un procés imprescindible per a la vida. Carles Corutxet és investigador postdoctoral de l'Institut de Química Computacional de la Universitat de Girona i properament s'incorporarà a la Universitat de Barcelona.
3: En comptes de menjar, diguem-ne, com els animals, les plantes l'energia l'obtenen de la llum solar. A partir d'aquesta llum aconsegueixen sintetitzar carbohidrats, no? És a dir, sucres. Diguem-ne que sense la fotosíntesi la gran majoria de les plantes no viurien. I d'aquesta manera, indirectament, els animals tampoc, perquè acaben començant la cadena alimentària en les plantes.
2: Justament per la importància d'aquest procés de la naturalesa, des de fa uns anys s'està treballant per fer-la de manera artificial, és a dir, emmagatzemar l'energia de la llum solar en forma d'un combustible i no de sucres com fan les plantes. Carles Corutxet.
3: L'objectiu principal seria, en essència, aconseguir una font d'energia renovable que seria totalment sostenible i pràcticament infinita de cara a les nostres necessitats. Sostenible en el sentit de que els combustibles que es podrien generar, no, podria ser, per exemple, hidrogen. D'aquesta manera, quan un consumeix hidrogen com a combustible, els gasos que resulten són aigua. Per tant, no provocaria cap mena de contaminació. Si generés algun altre tipus de combustible que portés carboni, tot i que emetria diòxid de carboni a l'atmosfera, aquest mateix diòxid de carboni s'hauria utilitzat al principi per realitzar aquesta reacció.
2: A Girona, un equip de científics de la UDG ha aconseguit trencar molècules d'aigua i separar l'oxigen de l'hidrogen. Han descobert que el ferro, que és un metall abundant, barat i no tòxic, pot actuar com a catalitzador, és a dir, una substància que accelera la reacció química però que no es consumeix durant el procés de la fotosíntesi. Malgrat tot, encara hi ha molt camí per recórrer. Actualment ja disposem d'energies renovables, com les plaques fotovoltaiques, per exemple, que capten l'energia i la converteixen en electricitat, però no podem emmagatzemar-la en forma de combustible. I a nivell polític, la fotosíntesi artificial seria un gran avenç, ja que aconseguiríem que l'energia no es basés en recursos, sinó en tecnologia.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.